0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my guilt away. Soul of mine
0: will never pay. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes Ràdio Palafolls, el 107.7.

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaborir la millor música.

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer d'assaporir la millor música.

0: Bon dia, són les 10. La nau d'entitats mantindrà la seva ubicació actual al polígon de Can Baltasar. L'Ajuntament ha adjudicat oficialment el nou contracte de lloguer de la nau d'entitats, confirmant que el servei es continuarà prestant a les mateixes instal·lacions on s'ha ubicat durant els últims anys. Després d'obrir un concurs públic per l'exhauriment de l'anterior arrendament, el consistori ha signat el nou acord amb l'empresa patrimonial d'Altor S.A., propietària de la nau situada al polígon industrial de Can Baltasar. El nou contracte ha entrat en vigor el passat 2 d'agost. L'adjudicació té una durada inicial de 2 anys, tot i que preveu la possibilitat d'establir 2 pròrrogues anuals més, allargant la permanència en aquest espai fins a un màxim de 4 anys més. A nivell econòmic, la licitació referma la política de contenció de les despeses iniciada el 2021. La renda mensual s'ha fixat en 3.000 euros per la primera anualitat i pujarà fins als 3.250 durant la segona. En el cas que s'esgotin les pròrrogues fins al quart any, el lloguer escalaria progressivament fins als 4.000 euros mensuals. La nau, ubicada al quilòmetre 2,2 de la B968, compta amb una superfície total construïda de 1.049 metres quadrats. L'espai està distribuït en una planta baixa de 560 metres quadrats, un altell de 350 metres quadrats i una zona de magatzem de 340, més de disposar també d'una superfície exterior de 1.000 metres quadrats. L'edifici continuarà dividit en 2 àmbits per donar resposta a les necessitats municipals. D'una banda, l'àmbit cultural, destinat a l'activitat de les entitats del poble, amb espais per tallers o assajos, i d'altra banda, l'àmbit logístic, amb una zona de magatzem amb accessos per camions per allotjar el material de la brigada municipal i servir de base per protecció civil. De moment això és tot. Aquesta notícia ja la teniu al nostre web i a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més notícies. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Vallès.
1: Molt bon dia, què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou Matí de Gorra a Ràdio Palafolls. Creuarem els dits, i després de les incidències tècniques d'ahir, sembla que tot està en ordre. Per tant, avui us podem oferir aquest de gorra normal. I com a mínim, saludar-vos en directe quan són les 10:03 davant del micròfon de l'estudi de Ràdio Palafolls, l'estudi Maria Sabatera, al costat vostre per compartir 3 hores de bona música, de premis, d'informació i de cultura. I és que repassarem també agenda cultural, el No t'ho perdis, amb totes les propostes d'aquest estiu, repassant sobretot les activitats a Malgrat de Mar, que comença amb la seva festa major, o també les propostes a Palafolls. Òbviament mirarem el cel perquè sembla que esperem pluges. Li preguntarem al nostre company Quim Serra. Tinc preparada ja la pregunta i el premi d'aquesta jornada, d'aquest matí de gorra. Per tant, tan sols ens faltes tu. Si ens acompanyes, des d'ara i fins la una, un servidor a Ràdio Palafolls. Jordi Pratsavalls comença un nou matí de gorra al 107.7.
2: Jordi Pratsavalls
3: a Ràdio Palafolls.

Un duet, si m'ho permets, estrany, eh? Això sí, han aconseguit que la seva cançó sigui ja tot un èxit de l'estiu. Madonna i Sabrina Carpenter, aquest Bring You Love, amb el qual donem el tret de sortida d'aquest Degorra a Ràdio Palafolls. Vinga, va, que en una estoneta et dic quina és la pregunta, et dic quin és el premi. Avui jugant de la forma habitual, també amb la contrasenya i la trucada al final del programa. Un tema més, com et dèiem, recordant els 90. Tu, Princess, un d'aquells temes que a nosaltres ens encanta, per tant, la disfrutarem igual que tu amb els Spin Doctors.

0: Cada dia, de dilluns a divendres, participa al Decorre i guanya un munt de premis. Vols amb ultralleugers, entrades a parcs aquàtics, al cinema, a espais, dinars i sopars en diferents restaurants i vals de descomptes pels comerços de Palafolls. Gaudeix de l'estiu sense pagar ni un euro. Participa al Decorre de Ràdio Palafolls.
1: Com et deia a la presentació, reprenem la manera habitual de jugar al Decorre. Avui que podem tornar a estar en directe, per tant, ara mateix et faig la pregunta, et dic quin és el premi i, com sempre, a la part final del programa, contrasenya i trucada en directe. Avui juguem per un àpat per dues persones a Casa Estabanet, un dels conegudíssims i dels més veterans restaurants al nostre municipi, Casa Estabanet, per poder provar dos menús a l'hora de dinar d'aquest restaurant de sempre a Palafolls, amb la bona cuina casolana de la Nuri, al servei de l'Esteve i de tot el seu equip, perquè passis un d'aquells moments per recordar en un dels restaurants del nostre municipi. Aquest és el premi d'avui, un àpat per dues persones al restaurant Casa Estabanet. I atenció a la pregunta, també, perquè ens fa especial il·lusió avui comentar que aquest 2026 es celebra una xifra rodona per al Palauet. En concret, hi ha un aniversari ben especial de la inauguració del Palauet.

com a emblema el Palauet, que celebra un aniversari ben rodó. Però quants anys fa de la inauguració del Palauet? Aquesta és la resposta que busquem. I a més, per posar-ho més fàcil, el que farem és donar-te tres opcions. Pot ser que faci 20 anys de la inauguració del Palauet, pot ser que en faci 30, o pot ser que en faci 40. Una d'aquestes tres opcions és la bona. 20 anys, 30 anys o 40 anys. Xifra rodona que celebrarem el pròxim 6 de setembre. Quants anys fa de la inauguració del Palauet? Si ens vols donar la teva resposta, doncs com sempre ho pots fer a través del WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls. És el 607 64 65 66. Ens hi poses nom, cognom, telèfon de contacte i la resposta. També tenim preparat el correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat i també pots trucar-nos directament a la ràdio. El telèfon directe de Ràdio Palafolls és el 93 761 4701. Tot arriba allà mateix. Nosaltres, si la resposta és correcta, t'afegim a la base de dades i després atenció a la contrasenya i a la trucada final del programa. Però de moment ja tens totes les opcions per poder participar avui al de gorra i emportar-te aquest àpat per dues persones al restaurant Casa Estabanet.

La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir.

0: complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Palafolls els dissabtes i diumenges al migdia de 12 a 1. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges de 12 a 13 a Ràdio Palafolls, 107.7 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Eva Aguirre al capdavant, com a veu, com a vocalista, eh? Una veu d'aquelles que sempre es reconeix. Amaral, Te Necesito, des de l'àlbum Estrella de Mar, conjuntament amb el seu company Juan Aguirre. Nosaltres seguim. I així ho farem, amb aquest Brother Louie, recordant els 80, muntant-nos la nostra pròpia megafesta al ritme d'aquest clàssic del 86, Mother Talkin'.

0: al punt de 11:45 del matí. De fet, acabem d'escoltar els tons horaris i després d'escoltar aquest Serem Més Forts, un dels temes més importants dins la carrera discogràfica de Miqui Núñez. El que farem ara és compartir la previsió meteorològica. Contactem, doncs, amb el Servei Meteorològic del Consell Comarcal del Maresme. Quim Serra, molt bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. Avui jornada que ve marcada per un augment de la inestabilitat. Aquest matí predominarà el sol, però al llarg d'aquest migdia veurem com creixen nuvolades i aquesta tarda s'esperen xàfecs de caire tempestuós que podran afectar qualsevol punt de la comarca, però que creiem seran més destacables al centre i al sud del Maresme. Com més cap al nord, menys possibilitat de precipitació, tot i que també arribarà algun xàfec. Per la seva banda, els vents bufaran fluixos de mar cap a terra, la situació marítima dominada pel marejol, i avui les temperatures baixen una mica, de moment poca cosa, de cara demà aquest descens serà molt més evident. De matí tenim màximes i mínimes clarament més baixes. Encara amb restes de núvols al matí, no descartem que es pugui escapar encara algun petit xàfec molt puntual arran de mar. Després millorarà i el sol s'anirà imposant. Un sol que ens acompanyarà també de cara al cap de setmana, tant dissabte com diumenge, ha de predominar l'ambient assolellat i unes temperatures que dissabte pugen, diumenge podrien baixar lleugerament. En qualsevol cas, són petites oscil·lacions des d'una situació que avui ens tornarà a portar temperatures força càlides, però almenys demà ens portarà un respir amb temperatures clarament més baixes i a veure què passarà aquesta tarda amb aquestes precipitacions que també podrien regar una mica els boscos aquí al Maresme.
0: Doncs esperarem aquestes precipitacions. Sembla que és menys probable aquí al nord de la comarca. Si més no, baixaran les temperatures, que això també és d'agrair. Qualsevol modificació, Quim, ens demanes pas. Nosaltres, a 2 minuts que passen de 11:45 del matí, seguim amb el nostre de gorra i ho fem celebrant que estem a l'estiu. Per què no? Amb Bad Bunny i el seu èxit, Nueva York.

una altra opció, que és el telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls, el 607 64 65 66. Saps que pel matí ens pots enviar un WhatsApp, vaja, i per la tarda també, amb el de Gorra Express, però que si ens escrius nom, cognom, telèfon de contacte i la resposta amb un WhatsApp també és vàlid. I al final del programa, recorda, la contrasenya i la trucada en directe. Nosaltres, mentrestant, amenitzem la jornada. Avui, ja dijous, amb vista ja cap al cap de setmana, seguim compartint èxits del 70 fins l'actualitat en aquest de Gorra. I ho fem amb l'ajuda de Kylie Minogue, ara mateix, un clàssic, Padam Padam.

0: Aquest 2026 a Òptica Palafolls celebrem 30 anys cuidant la teva vista. I ho fem amb un estiu molt especial, perquè aquest 12 d'agost arriba un dels fenòmens més esperats, l'eclipsi solar. Recorda, observar un eclipsi sense protecció pot danyar greument els ulls. Per això, a Òptica Palafolls ja tenim disponibles ulleres homologades especials per veure l'eclipsi amb total seguretat. I aprofita també per preparar-te per l'estiu, amb la nostra gran varietat d'ulleres de sol, moda, protecció i comoditat per a tota la família. Òptica Palafolls, 30 anys al teu costat protegint la teva visió cada dia. Som a la plaça Valls d'Acs número 2.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
2: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
2: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
2: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
2: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
2: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges...
3: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
8: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
8: Ràpid.

0: Justament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
1: Avançar les eleccions no són bones notícies.
2: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
3: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle...
4: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
5: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és... Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar. Escoltes... Ràdio Palafolls, el 107.7 FM.

0: ser la seva manera, la seva veu, de fet. The Way You Make Me Feel, recordant un dels èxits dels molts de Michael Jackson. El rei del pop ara mateix sonant a Ràdio Palafolls a 5 minuts per arribar a les 11 del matí. En una estoneta el que farem és, doncs això, renovar la informació amb la nostra companya Melina Morilla. Serà al punt de les 11 del matí.
1: Ràdio Palafolls. 100.5

Les 11 i 7 minuts hem començat aquesta segona hora del Dagorama amb els Siderland i el seu mític Tutururu, que fa festa major, sens dubte, i ara recordant les estrelles Stars des de Manchester amb els Simply Red. Si t'acabes d'incorporar a la ràdio, sàpigues que tenim un Dagorama pendent. Una pregunta avui d'aniversari que et pot fer guanyar un gran premi. Quin? Doncs no desconnectis de ràdio Palafolls, que t'ho explico tot plegat, però abans, la tradició, la sintonia del Dagorama. I és que avui per jugar amb nosaltres el que volem és que doncs, ens ajudis a descobrir una xifra rodona, un aniversari. Abans de res, el que et vull explicar és que avui pots aconseguir un àpat per dues persones al restaurant Casa Estabanet. Si jugues amb nosaltres, una bona proposta per gaudir i per disfrutar de la bona cuina casolana de Casa Estabanet, un restaurant d'aquells de tota la vida que tenim al centre del nostre municipi. Nosaltres avui t'oferim aquest àpat. Serà per algú que avui es posi la gorra i que, de moment, esbrini aquesta xifra rodona, aquest aniversari. T'explico. El pròxim 6 de setembre se celebra un aniversari ben important. Estem parlant de l'aniversari del Palauet, de la inauguració del Palauet. De fet, la Festa de l'Esport d'enguany es farà precisament en aquesta data per commemorar aquesta xifra rodona. Però sabries dir-nos quants anys fa que es va inaugurar el Palauet? És a dir, aquesta xifra rodona. Quants anys fa que es va inaugurar el Palauet? I com et dèiem, tenim tres opcions, encara per fer-t'ho més fàcil. Pot ser que el Palauet faci 20 anys que es va inaugurar, 30 anys que es va inaugurar o 40 anys que es va inaugurar. Volem saber la teva resposta. Digue'ns quants anys fa que es va inaugurar el Palauet. Si ens dones la resposta correcta, doncs entres en el sorteig d'aquest àpat per dues persones al restaurant Casa Estabanet. Encara tenim temps, per tant, les teves respostes les podem rebre a través del correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. Una altra opció que et dono és utilitzar el WhatsApp dels premis de Ràdio Palafolls, que és el 607 64 65 66. Te'l repeteixo, 607 64 65 66. I una altra manera de participar és trucar-nos directament a la ràdio, al 93 761 4701. Ens dius la resposta, si és la correcta, nosaltres sumem aquesta proposta a la base de dades i entre tots els que participeu aquest matí farem un sorteig i pot ser que en qüestió de res d'un parell d'horetes siguis el guanyador o guanyadora del Dagorama d'avui, tan senzill com això. Vinga, anima't i participa, perquè hi ha en joc aquest àpat per dues persones al restaurant Casa Estabanet. Si no participes, això segur, no guanyaràs. I a més, et comento que cada cop que participes, tant si has guanyat com si no, tens una oportunitat més d'aconseguir el gran premi de final de temporada. Aquesta escapada per dues persones a una casa rural gràcies a Ricitours Viatges. No em cansaré de repetir-ho, perquè la veritat és que quan prepares un viatge has de confiar en els professionals. I si sumem bon rotllo, simpatia i professionalitat, sens dubte parlem de Ricitours Viatges i de la Neus i la Susana. Són a Malgrat de Mar i t'ajudaran a planejar el teu viatge, sigui llarg, curt o vaja, qualsevol proposta. Allà són per ajudar-te i, com sempre, un estiu més per col·laborar amb el Dagorama de Ràdio Palafolls. Moltes gràcies, noies. Això serà final de temporada, eh? Durant els especials de Festa Major, que entre tots els que heu participat, sortejarem aquesta escapada. De moment, avui, aquest àpat a Casa Estabanet. Aprofita i participa. Nosaltres seguim compartint èxits des de la ràdio. I ho fem amb el Die With a Smile, recordant dues grans veus, Lady Gaga i Bruno Mars.

0: arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de teràpies i formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
2: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
3: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93-761-4701 o visita radiopalafolls.cat.
4: Saps el que vols escoltar? Només èxits musicals. Saps el que t'interessa?

Un homenatge allà on sigui, a la gran veu de Pau Donés, recordant entre la seva discografia, jo crec que un dels èxits més representatius, aquest Bonito que publicaven el passat 2003. Així, mica en mica, anem sumant segons musicals en aquest de gorra d'estiu de Festa Major, en aquest 6 d'agost, a les 11:21, seguirem compartint èxits. I ho farem, per exemple, recordant els 80, anant molt més enrere i aprenent de l'amor. El ritme d'aquest Lessons in Love. Després també Sam Kingston amb el Beautiful Girls o celebrant que arriba el cap de setmana.

0: No t'ho perdis.
1: Dijous 6 d'agost repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi, a Palafolls, destacant que aquests dies podeu visitar l'exposició Escac i Mat. La trobareu al MIT, a l'Escola de Música i Dansa, fins al pròxim 31 d'agost, una nova exposició de FIC Blanes. Per cert, parlant de FIC Blanes, s'uneix amb la FEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls, per celebrar aquest mes d'agost, el Dia Mundial de la Fotografia. I ho farà amb una nova campanya de la FEP, que porta per títol Busca el logo amagat. Haureu de trobar el logo amagat de la FEP amb les diferents exposicions fotogràfiques que trobareu als aparadors dels comerços associats. Podreu guanyar 3 xecs de 100 euros. Les instruccions les trobareu a Instagram. La campanya comença el pròxim 10 d'agost.
0: No t'ho perdis.
1: Busquem més activitats culturals ara a Malgrat de Mar, que tot just avui comença amb els actes de la Festa Major de Sant Roc. Demà tindrem, per exemple, el torneig de dominó a Can Campassol a partir de 2:15 del matí. O també la Festa Holi, que organitza el Club Patinatge de Malgrat de Mar a la plaça de Xesco Boix a partir de les 5 de la tarda. Òbviament, al vespre és el torn del sopar popular i també del pregó. Aquest pregó que es farà al Parc Francesc Macià a partir de les 10 del vespre i després hi haurà l'actuació del grup de teatre Germanor, que oferirà l'espectacle Broadway Sant Roc. Ja de cara al cap de setmana hi haurà diferents activitats en motiu d'aquesta Festa Major, com per exemple el taller i la volada d'estels, que es farà el dissabte a partir de les 9 del matí a la platja de Malgrat Centre, la campanya de donació de sang també al Parc de Can Campassol, o la trobada de gegants, que començarà a les 5 de la tarda dissabte a l'Avinguda del Bon Pastor.
0: No t'ho perdis.
1: A la nit és el moment de la 29a nit de la sardana a partir de les 9 del vespre al Parc de Can Campassol, o el tradicional correfoc a partir de 2:15 amb l'inici de la tabalada al Camí del Pla. Un munt d'activitats aquests dies a la nostra comarca. Repassem també les propostes de Pineda, perquè aquest divendres l'Estiueja't porta a Los Mejores, una proposta amb versions de pop espanyol que començarà a les 10 del vespre a l'espai de Can Balat, i el cap de setmana és el torn per als artistes pinedencs. Dissabte, per exemple, amb la Dixieland Quartet a les 8 del vespre a la plaça de Sant Pere Pescador. I diumenge, l'actuació del pinedenc Gustavo Jiménez serà també a les 8 del vespre a la plaça del Mar. Destacarem de Calella també altres propostes, com per exemple la Nit Blanca de l'Atzoc, que es farà al passeig de Manuel Puigverd el pròxim 8 d'agost a partir de 8:45 del vespre, o també concerts dins el NEC. Demà divendres és el torn de l'Andrea Motis, i el dissabte el vespreig amb la Social per major de 30 anys.
0: No t'ho perdis.
1: Si busqueu activitats d'estiu, òbviament hem de destacar les activitats també a Tordera. Dins la programació del Tordera Festiu d'aquest cap de setmana, destacarem demà divendres a les 10 del vespre audició de sardanes amb la Copla Mediterrània, serà a la plaça de l'Església, organitzat per l'associació La Nostra Dansa. O també demà passat balls tradicionals amb el grup Víctor Pedrol i els acordionistes, serà a la plaça de l'Església a partir de les 10 del vespre. I acabarem parlant de les propostes culturals a Blanes. Aquest cap de setmana hi ha la Festa Cubana de l'Associació Àmia, que es farà a partir de les 6 de la tarda a la plaça dels Països Catalans. A part, també hi haurà proposta de circ. Serà el passeig de dintre, davant de la Casa del Poble, aquest dissabte amb l'IEMNA, una proposta que surt del treball als barris per nens i nenes a partir de 8 anys. I recordar-vos també que avui és dijous de música en viu, organitzat per l'Associació Gastronòmica de la plaça Nostra Senyora del Vilar. A partir de 8:45 del vespre hi actuarà Marc Anglerí.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació, més música, més entreteniment. Ràdio Palafolls.

Les 11 i 42 minuts, seguim amb aquest d'agorra d'aquest dijous, dia 6 d'agost, ja baixant una miqueta la caloreta. Veurem què passa els pròxims dies, així ens ho comentava el nostre company Quim Serra, que sembla que de cara al vespre trobarem amb una miqueta de pluges. Això serà per esperar, per veure què passa aquest vespre. Ara, però, comentar-te que estem escoltant aquest Julia, un clàssic dels 90, amb la veu de Chris Rea. Jo crec que és un moment ideal per recordar el d'agorra. Quin és el premi? Quina és la pregunta? Poc pot ser el guanyador del d'agorra d'avui? T'ho explico en un no res. I al ritme de la mítica sintonia, doncs et volem comentar com pots guanyar avui aquest àpat per dues persones al restaurant Casa Estabanet per provar el bon menú de migdia de l'Esteve i tot el seu equip perquè puguis gaudir d'una estona agradable i llepar-te els dits amb qualsevol dels seus plats. Una masia de menjar tradicional català que t'espera totalment de franc si ets el guanyador o guanyadora del d'agorra d'avui. Avui fent referència a un aniversari. De ben segur sabràs la pregunta si ens has escoltat des del principi, des de les 10 del matí, que t'estem formulant la mateixa pregunta. El pròxim 6 de setembre es celebra a Palafolls un aniversari ben especial, molt lligat al món esportiu del nostre municipi, i és que celebra l'aniversari de la inauguració del Palauet. De fet, una xifra rodona. I cap aquí vaig. Vull que ens diguis quants anys fa que es va inaugurar el Palauet a Palafolls. Si saps la resposta, doncs ens la pots fer arribar. Però abans, encara t'ho posaré més fàcil, perquè et dono tres opcions. Entre aquestes tres opcions hi ha la resposta correcta. Pot ser que faci 20 anys que es va inaugurar el Palauet, pot ser que faci 30 anys que es va inaugurar el Palauet, o fins i tot 40 anys que es va inaugurar el Palauet. D'aquestes tres opcions, una d'elles és la correcta. Esperem la teva resposta, doncs, trucant-nos directament a la ràdio. El 93-761-4701 és el telèfon per donar la teva resposta. També pots participar per WhatsApp a través del 607-64-65-66. Ens hi poses nom, cognom, telèfon de contacte i la resposta. I també pots participar amb correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. Si la resposta és correcta, t'afegim a la base de dades i hauràs d'estar pendent dels sorteig que farem al final del programa i també de la contrasenya, que encara no hem dit, però s'aproxima el moment. Vaja, la manera habitual de jugar al d'agorra. Avisar-te també que de moment sembla que la tècnica ens dona la mà, que encara no tenim gaires problemes en tècnica, però que pot ser que en el moment de fer la trucada tinguem algun inconvenient. De moment, mantenim el d'agorra habitual, trucada telefònica i contrasenya. Ho farem, doncs, en qüestió d'una horeta. Encara tenim bona estona per seguir compartint èxits des d'aquest d'agorra. Tu, de moment, participa. Aprofita, doncs, per consultar quants anys fa que es va inaugurar el Palauet, 20, 30 o 40, i pot ser que aquest matí t'emportis un àpat per dues persones al restaurant Casa Estabanet. Mentrestant, seguim amb més èxits. Torna ara, de Taylor Swift.

0: bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
3: Trenca amb les rutines, passa el teu millor estiu amb Ràdio Palafolls. Música, premis i molta diversió per passar el millor estiu. Fes rafting a la Tordera, dorm a la Cala Sant Francesc, puja a mirar estels al castell de Palafolls. Aquest estiu facis el que facis, fes-ho amb Ràdio Palafolls.

0: Cuéntamelo!
1: Tots tenim una tracklist de cançons de la nostra vida, eh? Sens dubte, que representen moments especials o ens porten bons records. T'haig de dir que entre les cançons imprescindibles meves hi ha aquesta de l'Oreja de Van Gogh, que en aquest cas m'encanta també la versió que li va donar a Nil Moliner, La Playa. Amb ell gairebé arribem a les 12 del migdia. En un no res arriba Melina Morilla per refrescar les notícies d'aquest dijous. Abans, però, jo crec que ens hi entren un parell de temes més. Per exemple, la bona música de Baltimora per fer un bon remember de la música dels 80. Tarzan Boy.

0: Bon dia, són les 12. Els veïns de Palafoll refermen la seva lluita contra la benzinera del carrer Passada i preparen la creació d'una plataforma. El conflicte per la instal·lació d'una estació de servei de Plenoil al centre de Palafolls entra en una nova fase després del tancament del període d'exposició pública. David Melgar, portaveu dels veïns afectats, ha confirmat en declaracions a Ràdio Palafolls que, malgrat l'aturada administrativa de l'agost, el col·lectiu manté la seva oposició frontal contra aquesta benzinera.
1: Entendemos de que es un proyecto que lo más importante para nosotros es un tema de salud, un modelo de pueblo, las molestias que se ocasionan. Entonces sí, vamos a ir hasta el final, no sabemos hasta dónde llegaremos. Cuando llegaremos sí lo sabemos, cuando en el momento en que se pare, en el momento en que se pare todo, pues se llegue a un acuerdo o lo que sea, pues nosotros llegaremos hasta ahí. De hecho, tenemos muchos escenarios encima de la mesa y estamos trabajando sobre los escenarios posibles, o sea que de aquí nosotros seguiremos en la nuestra y defendemos nuestros derechos de que no queremos en la soledad y no la queremos y estaremos estamos en esta.
0: Perfecto.
1: Igual que desde el primer día, o sea que esto no ha variado.
0: Actualment el procés es troba en un moment d'impàs a l'espera que els serveis tècnics municipals analitzin i responguin les 17 al·legacions presentades fins al 23 de juliol. Entre aquestes esmenes destaca l'informe jurídic de 37 pàgines que qüestiona el procediment administratiu i un informe tècnic d'un arquitecte de 77 pàgines. Aquesta ofensiva també se suma al ressò social aconseguit amb el lliurament de 2.238 signatures i diverses mobilitzacions ciutadanes. Des del col·lectiu s'ha criticat la tramitació de l'Ajuntament a Sabadell veuran que s'ha posat el carro davant dels bous en no haver executat un projecte de reparcel·lació del solar abans d'iniciar el de la benzinera. Melgar aclareix que no és una crítica a l'equip de govern, sinó a l'Ajuntament com a ens, on consideren que algú s'ha equivocat en el procediment. Lluny de relaxar-se, els veïns treballen ara en la creació formal d'una plataforma contra la benzinera. Tot i la determinació de seguir lluitant, el col·lectiu insisteix que la millor solució continua sent la permuta de terrenys proposada inicialment. Segons Melgar, aquesta via de consens és fonamental per evitar que el conflicte s'enquisti.
1: Sí que tenemos pensado hacer alguna actividad, pero tenemos que hacer un paso previo que todavía no está hecho y que ya nos hemos puesto manos a la obra, y es que queremos crear una plataforma de vecinos contra la gasolinera, ¿no? Este paso no hemos podido dar pues porque, como bien sabéis, teníamos 45 días para presentar las alegaciones. Hemos priorizado el presentar las alegaciones sobre el tema de la creación de esta plataforma. Ya se han presentado las alegaciones, podemos descansar en este tour de force que hemos hecho durante 45 días, podemos tomarnos un ligero relax hasta que tengamos contestación de las mismas, y a partir de aquí estamos centrando nuestros esfuerzos en crear esta plataforma.
0: L'objectiu final del col·lectiu continua sent aturar la instal·lació i la ubicació actual per protegir el benestar i el model de poble, i es mostren oberts a seure amb qualsevol de les parts per aclarir els punts necessaris. Aquesta notícia i moltes més les podeu recuperar ja a www.radiopalafolls.cat i també a les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem a la una, a l'informatiu migdia. Que vagi molt bé.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

La bona música d'Olivia Rodrigo, protagonista també en el de gorra d'aquest dijous, en el seu tram final, ja encaminant-nos fins la una del migdia, on resoldrem el de gorra i algú de vosaltres s'emportarà aquest àpat per dues persones a casa Estabanet. Gaudint d'aquest Drop Dead, benvinguts de nou al de gorra de Ràdio Palafolls. Deixem a Olivia Rodrigo i anem molt més enrere. En el nostre particular viatge en el temps, ara és el torn de Zucchero. Ja sona amb aquest toc de piano, un dels seus clàssics, Per culpa d'Iki.

Aprofitem aquesta darrera hora per fer un nou recordatori del Dagorra, per si t'acabes d'incorporar, que sàpigues que avui pots guanyar, si jugues amb nosaltres, amb el Dagorra a Ràdio Palafolls, un àpat per dues persones al restaurant Casa Estabanet. És una molt bona proposta per provar, doncs, el bon menjar que es fan als restaurants de Palafolls, òbviament, i en concret en aquest restaurant que tants i tants anys porta el nostre municipi, protagonista de moltes celebracions familiars, de molts dinars amb família, amb amics, amb companys de feina, vaja, sigui com sigui, un d'aquells restaurants mítics a Palafolls. Què has de fer per guanyar aquest àpat per dues persones al restaurant Casa Estabanet? Doncs primer contestar a una senzilla pregunta, i és que avui fem referència a un dels emblemes del nostre municipi, el Palauet. En concret, el pròxim 6 de setembre, el Palauet fa anys de la seva inauguració. I de fet arriba a una xifra rodona. Per això s'ha aprofitat per celebrar la Festa de l'Esport d'enguany, d'aquest 2026, el pròxim 6 de setembre del 2026. Però clar, per qui no va la pregunta? El que et preguntem és quants anys fa de la inauguració del Palauet. Molts de vosaltres esteu compartint records d'aquella inauguració amb nosaltres i la veritat és que ens fa especial il·lusió, eh? Però sabries dir-nos quants anys fa que es va inaugurar el Palauet? I de fet t'oferim tres opcions perquè encara et sigui més fàcil. Pot ser que faci 20 anys, pot ser que faci 30 anys o pot ser que faci 40 anys. Una d'aquestes tres opcions és la correcta. Si saps la resposta i vols optar avui a guanyar el Premi del Dagorra, doncs envia'ns la resposta amb un correu electrònic estiu@radiopalafolls.cat. Òbviament, també tenim el WhatsApp dels Premis de Ràdio Palafolls perquè puguis participar a través del 607 64 65 66. I una altra manera de participar és el telèfon directe per trucar-nos i donar-nos la resposta. Al 93 761 4700. 01. Quants anys fa de la inauguració del Palauet? Xifra rodona: 20, 30 o 40 anys. Esperem la teva resposta i atenció perquè crec que a aquestes alçades ja et puc dir quina és la contrasenya. Dir-te que com que estem parlant d'un aniversari, doncs la contrasenya no pot ser una altra. Atenció, avui, si et truquem en directe, si la tècnica no ens falla, això sí, t'ho haig de dir, però vaja, si tot funciona correctament i et truquem en directe, quan agafis el telèfon, el que ens hauràs de dir és: per molts anys. Ja està.

0: diu que l'amor no fa mal, i és veritat. Si hi ha dolor a la teva relació de parella, és que alguna cosa no funciona. És el moment de fer-te preguntes i de fer preguntes. La teràpia de parella actua com a mediador, com a mitjà per entendre què està passant. La psicòloga especialista en teràpies de parella, Anna Ruiz, del Centre Guiomar, atén a les parelles en un ambient acollidor i discret. Truca al telèfon 628 94 64 80. 628 94 64 80. Atenem problemes, conflictes i crisi de tots els moments del cicle vital de la parella. Vine a consultar-nos. Centre Guiomar, a Palafolls.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a la carta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a la carta.radiopalafolls.cat.

0: I la bona música que no s'atura a Ràdio Palafolls. Ho fem ara en el nostre particular viatge en el temps, parant cap a finals dels 80, en concret el 1986, amb aquest Invisible Touch, un clàssic, de fet, una d'aquelles cançons que s'ha d'escriure en majúscules amb els Genesis. Qüestió de 3-2 minuts i arribem a 1:15 del migdia.
1: Music, please. Simplement la millor música.
2: 107.7 FM.
3: On my radio all day long.
2: Yeah. Ràdio Palafolls.
0: I mira, ja que parlàvem de temes imprescindibles, aquest n'és un altre, preparat per ballar al ritme de Beyoncé, el seu Crazy Love.

0: Ai, les històries de les relacions a distància, eh? En aquest cas, una relació entre Barcelona-Madrid, Madrid-Barcelona, amb la veu de Joan Dausaki, per cert. Serà aquesta nit un dels protagonistes dels concerts de Mar d'Estiu. I Paula Cups, un clàssic del passat 2024, que serveix per seguir avançant mica en mica cap a la una del migdia i el moment decisiu de saber qui s'emporta el Premi del Degorra.
1: Més informació. Més música, més entreteniment, més entreteniment. Ràdio Palafolls.
0: Mentre esperem, torn pels catarres. Bona música en català amb la Fortuna. 1, 2, 3.

0: I amb l'ajuda de Tom Jones, què tal si fem un recordatori d'aquells ràpids express per tots aquells que encara no heu participat al repte de gorra d'avui? Ben fàcil. Quin és el premi? Un àpat per dues persones al restaurant Casa Estabanet. Quina és la pregunta? Doncs també ja fa un parell d'horetes que l'estem fent. Va, tens l'última oportunitat per poder participar. Avui jugàvem amb una efemèride històrica al nostre municipi i és que el pròxim 6 de setembre es celebra un aniversari rodó per al Palauet. Però et preguntàvem precisament quants anys fa que s'ha inaugurat el Palauet o que es va inaugurar el Palauet. Encara tens uns 10 minuts per poder participar, eh? Per tant, et dono 3 opcions ràpides. Encara hi pots dir la teva. Pot ser que faci 20 anys, pot ser que faci 30 anys o pot ser que faci 40 anys. Una d'aquestes respostes és la correcta i, com et deia, corren els minuts i et queda poc temps per poder participar. La teva resposta encara l'esperem, per exemple, trucant directament al telèfon de la ràdio, al 93-761-4701. Pots participar també per correu electrònic, te'l recordo, estiu@radiopalafolls.cat i, si no, amb un WhatsApp al telèfon mòbil dels Premis de Ràdio Palafolls, al 607-64-65-66. Ens dones la resposta i atenció a la contrasenya, perquè al final del programa, ja ho saps, trucarem en directe al guanyador o guanyadora. Quan aixequi el telèfon, el primer que haurà de dir és: per molts anys, com si fos això una festa d'aniversari. Per molts anys és la contrasenya d'avui. Ja ho tens tot per poder participar. Envia'ns la resposta, estigues pendent del telèfon que ens donguis, perquè pot ser que en menys de 10 minuts soni, i si sona, has de dir la contrasenya. Si tot és correcte, t'emportes aquest àpat per dues persones al restaurant Casa Estabanet.
1: Participar al de gorra és fàcil. Truca al 93 761 4701, envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o envia SMS o un WhatsApp al 607-64-65-66. El premi d'avui pot ser per a tu. A què esperes?

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tinga sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
4: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat.

0: Amb l'ajuda de The Bangles arriba el moment de solucionar el repte de gorra. Avui que jugàvem amb una efemèride palafollenca, us preguntàvem en concret quants anys feia de la inauguració del Palauet. Doncs bé, el pròxim 6 de setembre de 1996 farà 30 anys. De fet, per això s'ha situat la Festa de l'Esport d'aquest 2026, en homenatge al Palauet, doncs en aquesta data. Moltes felicitats al Palauet. De fet, cap de vosaltres ens ha dit una data que no sigui. Per tant, totes les respostes són correctes i han entrat dins el sorteig. Ara sí, ja ho saps que amb la resposta no ho tens tot guanyat. Ens has d'agafar el telèfon ara mateix i ens hauràs de dir la contrasenya correcta. Ja que la cosa va d'aniversaris, et recordo que avui la contrasenya és per molts anys. És el primer que vull que ens diguis quan aixequis el telèfon. Per molts anys. I així celebrarem plegats l'aniversari del Palauet. Esperem que la tècnica ens acompanyi. Nosaltres ens trucarem ara mateix a la persona guanyadora. Aixeques el telèfon i ens dius la contrasenya. Esperem que tot vagi bé. Vinga, va, vaig a provar. Creuarem els dits. Això sí, recorda que el telèfon ha de tenir cobertura, I ens l'has d'agafar, òbviament, perquè si no, no podrem parlar amb tu. Jo he marcat. Esperarem que tot vagi correcte. De moment sembla que la tecnologia no ens fa la guitza. Esperarem, doncs, que ens agafis el telèfon i ens diguis per molts anys. Vinga, sí. Digue'ns la contrasenya, vinga.
1: Per molts anys.
0: Vinga, va, sí. Moltes felicitats, en aquest cas no sóc jo qui fa anys, si més no celebràvem aquest 30è aniversari del Palauet. Resposta correcta, clar que sí. Amb qui parlo?
1: Amb Àlvar Quirós.
0: Àlvar, escolta, d'aquí Palafolls, de les proximitats.
1: Sí, de Palafolls, de Palafolls.
0: De Palafolls, perfecte. Doncs suposo que si ens has dit la contrasenya saps per què et truco i és que ara sí podem proclamar-te com a guanyador, en aquest cas, d'aquest àpat per dues persones al restaurant Casa Estabanet. Gràcies per jugar amb nosaltres, Àlvar.
1: Però moltes gràcies.
0: T'esperem aquí, gràcies, com sempre, per rebre el teu premi. Que vagi bé, moltes gràcies.
1: Adéu,
0: adéu, adéu, adéu. Doncs mira, l'Àlvar, en aquest cas, que jugava al de gorra i que ha aconseguit, doncs, aixecar-se amb el premi d'avui. Sembla que la tecnologia ens ha ajudat, per tant, nosaltres seguirem amb la dinàmica habitual. Aquesta tarda, de gorra express. Ja ho saps, una nova possibilitat que tens per aconseguir un premi interessant com tots els d'aquest estiu. I demà divendres ens hi tornarem a posar a partir de les 10 del matí per regalar-te més cosetes i per fer-te companyia també aquest estiu, passant calor plegats. Ara arriba la nostra companya Melina Morilla amb l'informatiu migdia. Acaba de passar molt bon dijous. Adéu-siau.

0: Bon dia, és la una.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Melina Morilla.

Els veïns de Palafolls refermen la seva lluita contra la benzinera del carrer Passada i preparen la creació d'una plataforma. El col·lectiu d'afectats manté la seva oposició al projecte de Plenoll i ha presentat 17 al·legacions, incloent-hi també informes jurídics i tècnics molt extensos que qüestionen el procediment administratiu de l'Ajuntament. Tot i l'aturada a l'agost, els veïns treballen en la formalització d'una plataforma per evitar que el conflicte s'enquisti i protegir el seu model de poble. Actualment el procés està a l'espera que serveis tècnics municipals analitzin tota la documentació legal presentada per aquest col·lectiu.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada, n'hi ha d'altres i les avancem en titulars. L'aigua de Marreixac continua sense ser apta pel consum a causa de la presència de PFAS per sobre dels límits. Les darreres analítiques realitzades a la urbanització mostren nivells de 0,158, superant el llindar de 0,1 permès per la normativa, fet que manté la prohibició de beure o cuinar amb aigua de l'aixeta. Els veïns critiquen la gestió comunicativa de la crisi i les dificultats logístiques per recollir l'aigua de la cuba, que només passa un cop per setmana, en horari de matí en aquest punt. La situació d'incertesa s'ha estès a l'urbanització de Masmora, on també s'han detectat superacions en els seus pous, obligant a l'Ajuntament de Tordera a ampliar les restriccions. Com a mesura de prudència, el consistori recomana no utilitzar l'aigua de la xarxa pel consum de boca a la resta del municipi fins a nou avís. I parlarem d'altres qüestions també avui, i és que l'Ajuntament ha adjudicat el nou contracte de lloguer de la nau d'entitats que seguirà ubicada al polígon de Can Baltasar. El consistori ha signat un nou acord amb l'empresa patrimonial d'Altor S.A. per la permanència del servei en les instal·lacions actuals durant un període inicial de 2 anys, prorrogables fins a 4. La nau de més de 1.000 metres quadrats mantindrà la seva doble funcionalitat, un espai cultural per tallers i assajos d'entitats i un àmbit logístic de magatzem per la brigada i per protecció civil. El preu del lloguer s'ha fixat en 3.000 euros mensuals pel primer any, seguint la política de contenció de despeses iniciada l'any 2021. L'adjudicació garanteix la continuïtat d'aquest equipament al nostre poble.

I Blana recupera aquest diumenge la històrica cronoescalada al Castell de Sant Joan després de 10 anys. La competició, que arriba a la seva 43a edició com a Memorial Pasqual Horna, es tornarà a disputar amb un traçant renovat que s'iniciarà a la Font Gòtica i finalitzarà al cim del castell. Els organitzadors han plantejat un format de cursa que suma els temps d'una sortida en grups per categories i una contrarrellotge individual per decidir els guanyadors finals. La prova, que va deixar de celebrar-se el 2016, compta amb el suport de la Federació Catalana de Ciclisme i ha estat impulsada per diversos ciclistes locals per recuperar una tradició esportiva emblemàtica a la ciutat.

0: I avancem també quina és la previsió meteorològica. En aquest cas, aquest dijous tindrem un dia estable i dominat pel sol, tot i que l'elevada humitat farà que hi hagi intervals de núvols baixos a la serralada litoral. No s'esperen pluges, els vents seran fluixos, força 2 a 3, de component sud, girant cap a sud-oest. El mar estarà en estat de marejol amb mar de fons. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis importants i aniran dels 21 als 25 graus, mentre que les mínimes baixaran i oscil·laran entre els 29 i els 32. A Palafolls el dia estarà assolellat, amb temperatures màximes que baixen als 32 graus i mínimes que baixen als 21. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dijous 6 d'agost del 2026 i ho fem parlant de la benzinera del carrer Passada. I és que els veïns refermen la seva lluita contra aquesta benzinera i preparen la creació d'una plataforma. El conflicte per la instal·lació d'una estació de servei de Plenoil al centre entra en una nova fase després del tancament del període d'exposició pública i al·legacions. David Melgar, portaveu dels veïns afectats, ha confirmat en declaracions a Ràdio Palafolls que malgrat l'aturada administrativa de l'agost, el col·lectiu manté la seva oposició contra aquesta benzinera.
1: Entendem que és un projecte que el més important per nosaltres és el tema de salut, un model de poble, les molestes que ens ocasionen. Entonces sí, vamos a ir hasta el final, no sabemos hasta dónde llegaremos. Hasta, bueno, ¿dónde llegaremos? Sí, lo sabemos, cuando el momento en que se pare. En el momento en que se pare todo, pues, o se llegue a un acuerdo o lo que sea, pues nosotros llegaremos hasta ahí. De hecho, tenemos muchos escenarios encima de la mesa y estamos trabajando en esos escenarios posibles. O sea que de aquí nosotros seguiremos en la nuestra y defendemos nuestros derechos de que no queremos en la soledad y no la queremos y estaremos estamos en estas.
0: Perfecto.
1: Igual que desde el primer día, o sea que esto no ha variado.
0: Actualment el procés es troba en un moment d'impàs a l'espera que els serveis tècnics municipals analitzin i responguin les 17 al·legacions presentades. Entre aquestes esmenes destaca un informe jurídic de 37 pàgines que qüestiona el procediment administratiu i un informe tècnic d'un arquitecte de 77 pàgines. Aquesta ofensiva també se suma al ressò social aconseguit en el lliurament de les 2.238 signatures i diverses mobilitzacions ciutadanes. Des del col·lectiu s'ha criticat la tramitació de l'Ajuntament assegurant que s'ha posat el carro davant dels bous en no haver executat un projecte de reparcel·lació del solar abans d'iniciar el de la benzinera. Melgar aclareix que no és una crítica a l'equip de govern, sinó a l'Ajuntament com a ens, on consideren que algú s'ha equivocat en el procediment. Lluny de relaxar-se, els veïns treballen ara en la creació formal d'una plataforma contra la benzinera. Tot i la determinació de seguir lluitant, el col·lectiu insisteix que la millor solució continua sent la permuta de terrenys proposada inicialment. Segons Melgar, aquesta via de consens és fonamental per evitar que el conflicte s'enquisti.
1: Sí que tenemos pensado hacer alguna actividad, pero tenemos que hacer un paso previo que todavía no está hecho y que ya nos hemos puesto manos a la obra, y es que queremos que crear una plataforma de vecinos contra la gasolinera, ¿no? Este paso no hemos podido dar pues porque, como bien sabéis, teníamos 45 días para presentar las alegaciones. Hemos priorizado el presentar las alegaciones sobre el tema de la creación de esta plataforma. Ya se han presentado las alegaciones, podemos descansar en este tour de force que hemos hecho durante 45 días, podemos tomarnos un ligero relax hasta que tengamos contestación de las mismas, y a partir de aquí estamos centrando nuestros esfuerzos en crear esta plataforma.
0: L'objectiu final del col·lectiu continua sent aturar la instal·lació en la ubicació actual per protegir el benestar i el model de poble, i es mostren oberts a seure's amb qualsevol de les parts per aclarir els punts necessaris. Marxem ara cap a Marreixac perquè els nivells de PFAS mantenen l'aigua no apta pel consum. La situació d'emergència a la urbanització de Marreixac es manté i l'aigua de la xarxa continua sent no apta pel consum de boca. Segons les últimes dades facilitades per l'Ajuntament de Tordera, els controls analítics realitzats a mitjans de juliol mostren que els nivells encara superen els límits permesos per la normativa, estan per sobre del llindar de 0,1. Per tant, la restricció que prohibeix beure o cuinar amb aigua de la xeta segueix plenament vigent pels veïns de l'urbanització. La necessitat de recórrer a camions cisterna i aigua embotellada ha capgirat les rutines de Marreixac. Diverses veïnes han explicat a Ràdio Palafolls el trencaclosques que suposa gestionar l'aigua domèstica. La Pilar, per exemple, ha expressat que se senten fatal i que el límit de 4 garrafes per persona que reparteix la cuba és insuficient. Una altra veïna ha coincidit en la dificultat de trencar amb els costums diaris, assenyalant que sempre té la inèrcia d'anar a l'aixeta a buscar aigua per cuinar i llavors ha de canviar i ha d'anar cap a l'ampolla.
2: Aquí a la urbanització tenim la sort que només hem de baixar i baixem amb el cotxe per poder carregar.
0: No és aquest el tall que ara mateix volíem escoltar de les veïnes, el recuperem en un segon.
3: Fatal. A més, amb 4 per persona a la setmana no arribem. Jo sóc que tinc un fill que viu a Palafolls i un cop o parell de cops a la setmana vaig a recollir-li l'aigua amb ell allà, perquè no donem a l'abast. També tenim animals en companyia, clar. Tenim família que de vegades també ve, o sigui, no donem a l'abast.
4: Sempre tens la inèrcia d'anar a l'aixeta a buscar aigua per cuinar i llavors, ai, no, has canviat per la botella. Pues mira, de la manera que he pogut anar fent amb les botelles i amb les garrafes d'aigua i el més, i menys mal que te pots dutxar-te i rentar plats, almenys. Però, bueno, vas aguantar.
0: Més enllà de la incomoditat logística, els veïns també critiquen la gestió comunicativa de la crisi. En Morat ha denunciat la incertesa que viuen. També ha destacat les traves per la gent gran o qui no té vehicle, ja que el servei de Cuba és només un cop a la setmana i en horari de matí, fet que també dificulta la recollida de moltes famílies.
2: Aquí a la urbanització tenim la sort que només hem de baixar i baixem amb el cotxe per descarregar. Però sí que hi ha gent que no té cotxe, que no pot baixar, que han de carregar amb les mans i pujar cap a dalt. Home, sí, sobretot és la no informació, la no dir-nos primer el que passa, perquè no s'ha enterat què ha passat el tema de microplàstic per rumors. No hi ha cap ningú que ens hagi dit oficialment què està passant, i després que no se sap fins quan estarem. Nosaltres aquí a l'organització tenim un WhatsApp de grup de l'organització, els que estem dins del grup, i ens anem informant entre nosaltres. El tema de la pàgina web i la digitalització, aquí hi ha gent gran que no ni té pàgina web ni té...
0: L'Ajuntament de Tordera ha confirmat que la llista de zones amb aigua no apta s'ha ampliat recentment per incloure la urbanització de Mas Mora després que les analítiques en els seus pous també hagin superat els valors paramètrics. Davant d'aquesta variabilitat i el grau d'incertesa en les anàlisis, el consistori ha fet extensiva una recomanació de no utilitzar l'aigua de l'aixeta pel consum de boca a les restes de zones de Tordera. Encara que tècnicament es trobin dins de paràmetres permesos, ho volen fer com a mesura de prudència. I seguim parlant de moltes més qüestions. La nau d'entitats mantindrà la seva ubicació actual al polígon de Can Baltasar. L'Ajuntament ha adjudicat oficialment el nou contracte de lloguer de la nau d'entitats, confirmant que el servei es continuarà prestant a les mateixes instal·lacions on s'ha ubicat durant els últims anys. Després d'obrir un concurs públic per l'exhauriment de l'anterior arrendament, el consistori ha signat el nou acord amb l'empresa patrimonial d'Altor S.A., propietària de la nau situada al polígon industrial de Can Baltasar. El nou contracte ha entrat en vigor el passat 2 d'agost. L'adjudicació té una durada inicial de 2 anys, tot i que preveu la possibilitat d'establir 2 pròrrogues anuals més, allargant la permanència en aquest espai fins a un màxim de 4 anys. A nivell econòmic, la licitació referma la política de contenció de despeses iniciada l'any 2021. La renda mensual s'ha fixat en 3.000 euros per la primera anualitat i pujarà fins als 3.250 durant la segona. En el cas que s'esgotin les pròrrogues fins al quart any, el lloguer escalaria progressivament fins als 4.000 euros mensuals. La nau, ubicada a la carretera al polígon de Can Baltasar, compta amb una superfície total construïda de 1.049 metres quadrats. L'espai està distribuït en una planta baixa de 560 metres quadrats, un altell de 350 i una zona de magatzem de 340 metres quadrats, a banda de disposat d'una superfície exterior de 1.000 metres. L'edifici continuarà dividit en 2 àmbits per donar resposta a les necessitats del poble. D'una banda, l'àmbit cultural, destinat a l'activitat de les entitats del poble, amb espais per tallers o assajos, i d'altra banda l'àmbit logístic, amb una zona de magatzem amb accessos per camions per allotjar el material de la brigada municipal i servir de base per protecció civil. I ara marxem cap a Blanes, que recupera la cronoescalada al castell de Sant Joan després de 10 anys. Planes viure aquest pròxim diumenge el retorn d'una de les competicions més emblemàtiques del calendari esportiu local, la cronoescalada ciclista al Castell de Sant Joan. La prova, que arriba a la seva 43a edició, recupera després d'una dècada d'interrupció, ja que l'última vegada que es va disputar va ser l'any 2016. La competició continua sent el Memorial Pasqual Horna, en reconeixement a qui va ser president del Club Ciclista Blandense i figura clau en l'organització de la prova des del 1984 fins al 2007. Els impulsors d'aquesta recuperació són David Molinero, Toni Martínez i Santi Jurado, que han comptat amb el suport de la Federació Catalana de Ciclisme i l'Ajuntament. També hi han col·laborat estretament els fills de Pasqual Horna. Tot i mantenir l'essència d'una prova de 2,2 quilòmetres, l'edició de la represa presenta canvis en el traçat. Segons han indicat des de l'Ajuntament de Blanes, el punt d'inici es trasllada del Passeig de Mar al carrer Ample, concretament a l'alçada de la Font Gòtica.

la plaça d'Espanya. Els classificats rebran uns guardons de nou disseny que mostra la silueta d'un ciclista en ple esforç d'ascensió al castell, simbolitzant la identitat pròpia d'aquesta cursa històrica.

El que fem ara mateix és obrir la nostra hemeroteca per conèixer de què parlàvem anys enrere un dia com avui. L'any passat, el 2025, l'Ajuntament de Malgrat assegurava que la seguretat municipal estava garantida tot i les baixes de la policia local. Aquell matí, l'Ajuntament de Malgrat va publicar un comunicat davant la inquietud i intranquil·litat que havien manifestat alguns veïns per la falta d'efectius durant aquell cap de setmana. Recordem que de tota la plantilla de la policia local hi havia només dos agents en actiu. En aquell sentit, l'Ajuntament assegurava que la seguretat en el municipi sempre havia estat garantida i que continuava garantida. A més, el cos de Mossos d'Esquadra també donaria cobertura a tots els serveis de seguretat ciutadana. I és que és això, recordem que en aquell moment una part de la plantilla de la policia local estava de baixa. Tot i que no s'havien publicat les dades oficials, Ràdio Palafolls va poder saber que aquell mateix dia hi havia 39 agents de baixa d'una cinquantena que formaven part de tota la plantilla. El 2021, ja fa 5 anys, els treballadors de Sandoz de les Franqueses decidirien al setembre si acceptaven el preacord de tancament. Els empleats de la planta de Novartis volia tancar les Franqueses van acordar endarrerir la decisió sobre si acceptaven o no el preacord assolit entre l'empresa i representants dels treballadors i que preveia el trencament per finals de 2024. Segons va informar UGT, el sindicat, en un comunicat, l'assemblea d'aquell dijous va acordar obrir un període de reflexió per votar definitivament el preacord. La decisió, per tant, s'havia d'adoptar al setembre. D'aquesta manera, els treballadors tindrien temps per avaluar com els afectava el pacte, que preveia la possibilitat de fer recol·locacions d'algun dels empleats a l'emplanta que l'empresa té al polígon d'en Puigverd de Palafolls. I finalment, el 2016, detenien a Riells l'autor de dos robatoris amb força a Palafolls. Els Mossos van detenir a finals d'aquella setmana un home de 29 anys de nacionalitat senegalesa i veí de Blanes com a presumpte autor de 6 delictes de robatori amb força al domicili, dos d'ells comesos al nostre poble. Els fets havien tingut lloc entre el 29 de juny i l'1 de juliol al migdia, quan Mossos van saber que s'havien produït dos robatoris amb força a domicilis del nostre poble. En tots dos casos, les víctimes es trobaven en aquells moments a casa i van poder veure el presumpte lladre. Gràcies a la descripció facilitada per les víctimes, la unitat d'investigació d'Arenys de Mar va identificar l'autor dels fets i va emetre un ordre de crida i captura. Aquell dimarts els Mossos van saber que en un carrer de la població de Riells i Viabrea unes persones tenien retinguda una persona enmig del carrer. El jove havia entrat en una casa i s'havia endut joies, una motxilla i diners. Va ser sorprès per la mestressa de casa que, en veure'l, va demanar ajuda a crits.

0: És moment ara de connectar amb el nostre company, en Quim Serra, qui té tots els detalls, com sempre, de la previsió meteorològica per avui i també per la jornada de demà. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. Avui jornada que ve marcada per un augment de la inestabilitat. Aquest matí predominarà el sol, però al llarg d'aquest migdia veurem com creixen nuvolades i aquesta tarda s'esperen xàfecs de caire tempestuós que podran afectar qualsevol punt de la comarca, però que creiem seran més destacables al centre i al sud del Maresme. Com més cap al nord, menys possibilitat de precipitació, tot i que també arribarà algun xàfec. Per la seva banda, els vents bufaran fluixos de mar cap a terra, la situació marítima dominada pel marejol i avui les temperatures baixen una mica, de moment poca cosa. De cara demà aquest descens serà molt més evident. Demà tindrem màximes i mínimes clarament més baixes. Encara amb restes de núvols al matí.

0: matí. No descartem que es pugui escapar encara algun petit xàfec molt puntual arran de mar. Després millorarà i el sol s'anirà imposant, un sol que ens acompanyarà també de cara al cap de setmana. Tant dissabte com diumenge ha de predominar l'ambient assolellat i unes temperatures que dissabte pugen, diumenge podrien baixar lleugerament. En qualsevol cas, són petites oscil·lacions des d'una situació que avui ens tornarà a portar temperatures força càlides, però almenys demà ens portarà un respir amb temperatures clarament més baixes, i a veure què passarà aquesta tarda amb aquestes precipitacions que també podrien regar una mica els boscos aquí al Maresme.
1: Moltíssimes gràcies, Quim.

0: I ara el que fem abans d'acabar l'informatiu és repassar en titulars quines han estat les notícies d'aquesta jornada. Els veïns de Palafolls refermen la seva lluita contra la benzinera del carrer Passada i preparen la creació d'una plataforma. El col·lectiu d'afectats manté la seva posició frontal contra el projecte de Plenoil i ha presentat 17 al·legacions, incloent-hi informes jurídics i tècnics molt extensos que qüestionen el procediment administratiu. Tot i l'aturada de l'agost, els veïns treballen en la formalització d'una plataforma per evitar que el conflicte s'enquisti i protegir el seu model de poble. Actualment, el procés està a l'espera que serveis tècnics municipals analitzin tota la documentació legal que ha presentat el col·lectiu. I l'aigua de Marreixac continua sense ser apta pel consum a causa de la presència de PFAS per sobre dels límits. Les darreres analítiques realitzades a la urbanització mostren nivells que superen el llindar de 0,1 permès per la normativa, fet que manté la prohibició de beure o cuinar amb aigua de l'aixeta. Els veïns critiquen la gestió comunicativa de la crisi i les dificultats logístiques per recollir l'aigua de la cuba, que només passa un cop de setmana en aquella zona, en horari de matí. La situació d'incertesa s'ha estès a l'urbanització també de Masmora, on també s'han detectat superacions als seus pous, obligant l'Ajuntament de Tordera a ampliar les restriccions. I avui també hem parlat de la nau d'entitats, perquè l'Ajuntament ha adjudicat el nou contractat de lloguer de la nau d'entitats que seguirà ubicada al polígon de Can Baltasar. El consistori ha signat un nou acord amb l'empresa amb qui ja tenia el contracte per la permanència del servei en les instal·lacions actuals durant un període inicial de 2 anys, prorrogables fins a 4. La nau de més de 1.000 metres quadrats mantindrà la seva doble funcionalitat: un espai cultural per tallers i assajos d'entitats i un àmbit logístic de magatzem per la brigada i també per protecció civil. I Blanes recupera aquest diumenge la històrica cronoescalada al Castell de Sant Joan després de 10 anys d'absència. La competició, que arriba a la seva 43a edició com a memorial pasqual Orna, es tornarà a disputar amb un traçat renovat que s'iniciarà a la Font Gòtica i acabarà al cim del castell. Els organitzadors han plantejat un format de cursa que suma els temps d'una sortida en grup per categories i una contrarrellotge individual per decidir els guanyadors finals. La prova, que va deixar de celebrar-se el 2016, compta amb el suport de la Federació Catalana de Ciclisme i ha estat impulsada per diversos ciclistes locals per recuperar una tradició esportiva emblemàtica. Fins aquí l'informatiu d'aquest dijous 6 d'agost del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Recordeu que totes aquestes notícies les teniu disponibles a la nostra plana web, a Instagram, a Facebook, a Telegram i també al nostre canal de WhatsApp. Nosaltres, com sempre, tornem demà divendres, amb més informació. Que vagi molt bé!
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
1: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
0: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
1: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
0: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
2: A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: El nou sistema de recollida de residus a Palafolls es començarà a implementar.
4: Pensat que finalment estigui tot el poble emocionat.
5: Aquest matí els alumnes de segon de primària de l'escola Les Ferreries han participat.
6: Comportant-se correctament per la via pública amb els perills que això comporta.
7: En favor de la convivència veïnal, la normativa preveu que es pugui revocar.
8: La figa Palafolls és un circuit que fa molt zigzag, podríem dir.
5: Sobre la presència dels exlegionaris a la processó de Setmana Santa a Palafolls, la formació presenta una llista amb cares noves i d'altres que repeteixen.
9: Ja hi tornem a ser per repassar totes aquelles propostes culturals.
10: Les temperatures mínimes han baixat una mica, sobretot a prop.
11: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

Si no et menges qualsevol cosa, per què te'n passes qualsevol emissora? Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre. Ràdio Palafolls selecciona els èxits de sempre perquè gaudeixis del plaer de saborir la millor música.

0: La nau d'entitats mantindrà la seva ubicació actual al polígon de Can Baltasar. L'Ajuntament ha adjudicat oficialment el nou contracte de lloguer de la nau d'entitats, confirmant que el servei es continuarà prestant a les mateixes instal·lacions on s'ha ubicat durant els últims anys. Després d'obrir un concurs públic per l'exhauriment de l'anterior arrendament, el consistori ha signat el nou acord amb l'empresa patrimonial d'Altor S.A., propietària de la nau situada al polígon industrial de Can Baltasar. El nou contracte ha entrat en vigor el passat 2 d'agost. L'adjudicació té una durada inicial de 2 anys, tot i que preveu la possibilitat d'establir 2 pròrrogues anuals més, allargant la permanència en aquest espai fins a un màxim de 4 anys més. A nivell econòmic, la licitació referma la política de contenció de les despeses iniciada el 2021. La renda mensual s'ha fixat en 3.000 euros per la primera anualitat i pujarà fins als 3.250 durant la segona. En el cas que s'esgotin les pròrrogues fins al quart any, el lloguer escalaria progressivament fins als 4.000 euros mensuals. La nau, ubicada al quilòmetre 2,2 de la B968, compta amb una superfície total construïda de 1.049 metres quadrats. L'espai està distribuït en una planta baixa de 560 metres quadrats, un altell de 350 metres quadrats i una zona de magatzem de 340, a més de disposar també d'una superfície exterior de 1.000 metres quadrats. L'edifici continuarà dividit en 2 àmbits per donar resposta a les necessitats municipals. D'una banda, l'àmbit cultural, destinat a l'activitat de les entitats del poble, amb espais per tallers o assajos, i d'altra banda, l'àmbit logístic, amb una zona de magatzem amb accessos per camions per allotjar el material de la brigada municipal i servir de base per protecció civil.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

Els veïns de Palafolls refermen la seva lluita contra la benzinera del carrer Passada i preparen la creació d'una plataforma. El col·lectiu d'afectats manté la seva oposició al projecte de Plenoll i ha presentat 17 al·legacions, incloent-hi també informes jurídics i tècnics molt extensos que qüestionen el procediment administratiu de l'Ajuntament. Tot i l'aturada a l'agost, els veïns treballen en la formalització d'una plataforma per evitar que el conflicte s'enquisti i protegir el seu model de poble. Actualment el procés està a l'espera que serveis tècnics municipals analitzin tota la documentació legal presentada per aquest col·lectiu.

Com sempre, aquesta no és l'única notícia de la jornada, n'hi ha d'altres i les avancem en titulars. L'aigua de Marreixac continua sense ser apta pel consum a causa de la presència de PFAS per sobre dels límits. Les darreres analítiques realitzades a la urbanització mostren nivells de 0,158, superant el llindar de 0,1 permès per la normativa, fet que manté la prohibició de beure o cuinar amb aigua de l'aixeta. Els veïns critiquen la gestió comunicativa de la crisi i les dificultats logístiques per recollir l'aigua de la cuba, que només passa un cop per setmana, en horari de matí en aquest punt. La situació d'incertesa s'ha estès a l'urbanització de Masmora, on també s'han detectat superacions en els seus pous, obligant a l'Ajuntament de Tordera a ampliar les restriccions. Com a mesura de prudència, el consistori recomana no utilitzar l'aigua de la xarxa pel consum de boca a la resta del municipi, fins a nou avís. I parlarem d'altres qüestions també avui, i és que l'Ajuntament ha adjudicat el nou contracte de lloguer de la nau d'entitats que seguirà ubicada al polígon de Can Baltasar. El consistori ha signat un nou acord amb l'empresa patrimonial d'Altor S.A. per la permanència del servei en les instal·lacions actuals durant un període inicial de 2 anys prorrogables fins a 4. La nau de més de 1.000 metres quadrats mantindrà la seva doble funcionalitat, un espai cultural per tallers i assajos d'entitats i un àmbit logístic de magatzem per la brigada i per protecció civil. El preu del lloguer s'ha fixat en 3.000 euros mensuals pel primer any, seguint la política de contenció de despeses iniciada l'any 2021. L'adjudicació garanteix la continuïtat d'aquest equipament al nostre poble.

I Blana recupera aquest diumenge la històrica cronoescalada al Castell de Sant Joan després de 10 anys. La competició, que arriba a la seva 43a edició com a Memorial Pasqual Horna, es tornarà a disputar amb un traçant renovat que s'iniciarà a la Font Gòtica i finalitzarà al cim del castell. Els organitzadors han plantejat un format de cursa que suma els temps d'una sortida en grups per categories i una contrarrellotge individual per decidir els guanyadors finals. La prova, que va deixar de celebrar-se el 2016, compta amb el suport de la Federació Catalana de Ciclisme i ha estat impulsada per diversos ciclistes locals per recuperar una tradició esportiva emblemàtica a la ciutat.

0: I avancem també quina és la previsió meteorològica. En aquest cas, aquest dijous tindrem un dia estable i dominat pel sol, tot i que l'elevada humitat farà que hi hagi intervals de núvols baixos a la serralada litoral. No s'esperen pluges, els vents seran fluixos, força 2 a 3, de component sud, girant cap a sud-oest. El mar estarà en estat de marejol amb mar de fons. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis importants i aniran dels 21 als 25 graus, mentre que les mínimes baixaran i oscil·laran entre els 29 i els 32. A Palafolls el dia estarà assolellat amb temperatures màximes que baixen als 32 graus i mínimes que baixen als 21. Bona tarda, comencem l'informatiu d'aquest dijous 6 d'agost del 2026 i ho fem parlant de la benzinera del carrer Passada. I és que els veïns refermen la seva lluita contra aquesta benzinera i preparen la creació d'una plataforma. El conflicte per la instal·lació d'una estació de servei de Plenoil al centre entra en una nova fase després del tancament del període d'exposició pública i al·legacions. David Melgar, portaveu dels veïns afectats, ha confirmat en declaracions a Ràdio Palafolls que malgrat l'aturada administrativa de l'agost, el col·lectiu manté la seva oposició contra aquesta benzinera.
1: Entendem que és un projecte que és el més important de nosaltres, és un tema de salut, un model de pueblo, les molestes que ens ocasiona. Entonces sí, vamos a ir hasta el final, no sabemos hasta dónde llegaremos. ¿Dónde llegaremos? Sí, lo sabemos, cuando el momento en que se pare. En el momento en que se pare todo, pues o se llegue a un acuerdo o lo que sea, pues nosotros llegaremos hasta ahí. De hecho, tenemos muchos escenarios encima de la mesa y estamos trabajando en otros escenarios posibles, o sea que de aquí nosotros seguiremos en la nuestra y defendemos nuestros derechos de que no queremos en la soledad y no la queremos y estaremos estamos en estas.
0: Perfecto.
1: Igual que desde el primer día, o sea que esto no varía, ¿no?
0: Actualment el procés es troba en un moment d'impàs a l'espera que els serveis tècnics municipals analitzin i responguin les 17 al·legacions presentades. Entre aquestes esmenes destaca un informe jurídic de 37 pàgines que qüestiona el procediment administratiu i un informe tècnic d'un arquitecte de 77 pàgines. Aquesta ofensiva també se suma al ressò social aconseguit en el lliurament de les 2.238 signatures i diverses mobilitzacions ciutadanes. Des del col·lectiu s'ha criticat la tramitació de l'Ajuntament assegurant que s'ha posat el carro davant dels bous en no haver executat un projecte de reparcel·lació del solar abans d'iniciar el de la benzinera. Melgar aclareix que no és una crítica a l'equip de govern, sinó a l'Ajuntament com a ens, on consideren que algú s'ha equivocat en el procediment. Lluny de relaxar-se, els veïns treballen ara en la creació formal d'una plataforma contra la benzinera. Tot i la determinació de seguir lluitant, el col·lectiu insisteix que la millor solució continua sent la permuta de terrenys proposada inicialment. Segons Melgar, aquesta via de consens és fonamental per evitar que el conflicte s'enquisti.
1: Sí que tenemos pensado hacer alguna actividad, pero tenemos que hacer un paso previo que todavía no está hecho y que ya nos hemos puesto manos a la obra, y es que queremos que crear una plataforma de vecinos contra la gasolinera, ¿no? Este paso no hemos podido dar pues porque, como bien sabéis, teníamos 45 días para presentar las alegaciones. Hemos priorizado el presentar las alegaciones sobre el tema de la creación de esta plataforma. Ya se han presentado las alegaciones, podemos descansar en este tour de force que hemos hecho durante 45 días, podemos tomarnos un ligero relax hasta que tengamos contestación de las mismas, y a partir de aquí estamos centrando nuestros esfuerzos en crear esta plataforma.
0: L'objectiu final del col·lectiu continua sent aturar la instal·lació en la ubicació actual per protegir el benestar i el model de poble, i es mostren oberts a seure's amb qualsevol de les parts per aclarir els punts necessaris. Marxem ara cap a Marreixac perquè els nivells de PFAS mantenen l'aigua no apta pel consum. La situació d'emergència a la urbanització de Marreixac es manté i l'aigua de la xarxa continua sent no apta pel consum de boca. Segons les últimes dades facilitades per l'Ajuntament de Tordera, els controls analítics realitzats a mitjans de juliol mostren que els nivells encara superen els límits permesos per la normativa, estan per sobre del llindar de 0,1. Per tant, la restricció que prohibeix beure o cuinar amb aigua de l'aixeta segueix plenament vigent pels veïns de l'urbanització. La necessitat de recórrer a camions cisterna i aigua embotellada ha capgirat les rutines de Marraixac. Diverses veïnes han explicat a Ràdio Palafolls el trencaclosques que suposa gestionar l'aigua domèstica. La Pilar, per exemple, ha expressat que se senten fatal i que el límit a 4 garrafes per persona que reparteix la cuba és insuficient. Una altra veïna ha coincidit en la dificultat de trencar amb els costums diaris, assenyalant que sempre té la inèrcia d'anar a l'aixeta a buscar aigua per cuinar i llavors ha de canviar i ha d'anar cap a l'ampolla.
2: Aquí a la urbanització tenim la sort que només hem de baixar i baixem amb el cotxe per poder cargar.
0: No és aquest el tall que ara mateix volíem escoltar de les veïnes, el recuperem en un segon.
3: Fatal. A més, amb 4 per persona a la setmana no arribem. Jo sóc que tinc un fill que viu a Palafolls i un cop o parell de cops a la setmana vaig a recollir-li l'aigua amb ell allà, perquè no donem a l'abast. També tenim animals en companyia, clar. Tenim família que de vegades també ve, o sigui, no donem a l'abast.
4: Sempre tens la inèrcia d'anar a l'aixeta a buscar aigua per cuinar. I llavors, ai, no, has canviat per la botella. Pues mira, de la manera que he pogut anar fent amb les botelles i amb les garrafes d'aigua i menys mal que te pots dutxar-te i rentar plats, almenys. Però, bueno, vas aguantar.
0: Més enllà de la incomoditat logística, els veïns també critiquen la gestió comunicativa de la crisi. En Morata denuncia la incertesa que viuen, també destacant les traves per la gent gran o qui no té vehicle, ja que el servei de Cuba és només un cop a la setmana i en horari de matí, fet que també dificulta la recollida de moltes famílies.
2: Aquí a la urbanització tenim la sort que només hem de baixar i baixem amb el cotxe per poder cargar. Però sí que hi ha gent que no té cotxe, que no pot baixar, que han de carregar amb les mans i pujar cap a dalt. Home, sí, sobretot és la no informació, la no dir-nos primer el que passa, perquè no s'ha enterat què ha passat el tema de microplàstic per rumors. No hi ha cap ningú que ens hagi dit oficialment què està passant, i després que no se sap fins quan estarem. Nosaltres aquí a l'organització tenim un WhatsApp de grup de l'organització, els que estem dins del grup, i ens anem informant entre nosaltres. El tema de la pàgina web i la digitalització, aquí hi ha gent gran que no ni té pàgina web ni té...
0: L'Ajuntament de Tordera ha confirmat que la llista de zones amb aigua no apta s'ha ampliat recentment per incloure la urbanització de Mas Mora després que les analítiques en els seus pous també hagin superat els valors paramètrics. Davant d'aquesta variabilitat i el grau d'incertesa en les anàlisis, el consistori ha fet extensiva una recomanació de no utilitzar l'aigua de l'aixeta pel consum de boca a les restes de zones de Tordera. Encara que tècnicament es trobin dins de paràmetres permesos, ho volen fer com a mesura de prudència. I seguim parlant de moltes més qüestions. La nau d'entitats mantindrà la seva ubicació actual al polígon de Can Baltasar. L'Ajuntament ha adjudicat oficialment el nou contracte de lloguer de la nau d'entitats, confirmant que el servei es continuarà prestant a les mateixes instal·lacions on s'ha ubicat durant els últims anys. Després d'obrir un concurs públic per l'exhauriment de l'anterior arrendament, el consistori ha signat el nou acord amb l'empresa patrimonial d'Altor S.A., propietària de la nau situada al polígon industrial de Can Baltasar. El nou contracte ha entrat en vigor el passat 2 d'agost. L'adjudicació té una durada inicial de 2 anys, tot i que preveu la possibilitat d'establir 2 pròrrogues anuals més, allargant la permanència en aquest espai fins a un màxim de 4 anys. A nivell econòmic, la licitació referma la política de contenció de despeses iniciada l'any 2021. La renda mensual s'ha fixat en 3.000 euros per la primera anualitat i pujarà fins als 3.250 durant la segona. En el cas que s'esgotin les pròrrogues fins al quart any, el lloguer escalaria progressivament fins als 4.000 euros mensuals. La nau, ubicada a la carretera al polígon de Can Baltasar, compta amb una superfície total construïda de 1.049 metres quadrats. L'espai està distribuït en una planta baixa de 560 metres quadrats, un altell de 350 i una zona de magatzem de 340 metres quadrats, a banda de disposar d'una superfície exterior de 1.000 metres. L'edifici continuarà dividit en 2 àmbits per donar resposta a les necessitats del poble. D'una banda, l'àmbit cultural, destinat a l'activitat de les entitats del poble, amb espais per tallers o assajos, i d'altra banda l'àmbit logístic, amb una zona de magatzem amb accessos per camions per allotjar el material de la brigada municipal i servir de base per protecció civil. I ara marxem cap a Blanes, que recupera la cronoescalada del Castell de Sant Joan després de 10 anys. Blanes viurà aquest pròxim diumenge el retorn d'una de les competicions més emblemàtiques del calendari esportiu local, la cronoescalada ciclista al Castell de Sant Joan. La prova, que arriba a la seva 43a edició, recupera després d'una dècada d'interrupció, ja que l'última vegada que es va disputar va ser l'any 2016. La competició continua sent el Memorial Pasqual Horna, en reconeixement a qui va ser president del Club Ciclista Blandense i figura clau en l'organització de la prova des del 1984 fins al 2007. Els impulsors d'aquesta recuperació són David Molinero, Toni Martínez i Santi Jurado, que han comptat amb el suport de la Federació Catalana de Ciclisme i l'Ajuntament. També hi han col·laborat estretament els fills de Pasqual Horna. Tot i mantenir l'essència d'una prova de 2,2 quilòmetres, l'edició de la represa presenta canvis en el traçat. Segons han indicat des de l'Ajuntament de Blanes, el punt d'inici es trasllada del Passeig de Mar al carrer Ample, concretament a l'alçada de la Font Gòtica. La línia de meta ja s'ha perllongat fins gairebé l'entrada de l'ermita al cim del castell. A més, la classificació final s'obtindrà de la suma de temps de dues modalitats. D'una banda, una sortida en grup per categories i, d'altra banda, una contrarrellotge individual. L'activitat començarà a les 9 del matí d'aquest diumenge, dia 9 d'agost, amb la sortida de la primera categoria en format línia. Posteriorment, al voltant de 2:15 del matí, es faran les sortides individuals de la contrarrellotge. Per evitar congestions de trànsit al Passeig de Mar, aquest segon tram inicial es modificarà passant per la plaça Espanya i el carrer Roig i Jalpí. Finalment, el lliurament de premis tindrà lloc a la 1 del migdia a la plaça d'Espanya. Els classificats rebran uns guardons de nou disseny que mostra la silueta d'un ciclista en ple esforç d'ascensió al castell, simbolitzant la identitat pròpia d'aquesta cursa històrica.

a tots els serveis de seguretat ciutadana. I és que és això, recordem que en aquell moment una part de la plantilla de la policia local estava de baixa. Tot i que no s'havien publicat les dades oficials, Ràdio Palafolls va poder saber que aquell mateix dia hi havia 39 agents de baixa d'una cinquantena que formaven part de tota la plantilla. El 2021, ja fa 5 anys, els treballadors de Sandoz de les Franqueses decidirien al setembre si acceptaven el preacord de tancament. Els empleats de la planta de Novartis volia tancar les Franqueses van acordar endarrerir la decisió sobre si acceptaven o no el preacord assolit entre l'empresa i representants dels treballadors i que preveia el tancament per finals de 2024. Segons va informar UGT, el sindicat, en un comunicat, l'assemblea d'aquell dijous va acordar obrir un període de reflexió per votar definitivament el preacord. La decisió, per tant, s'havia d'adoptar al setembre. D'aquesta manera, els treballadors tindrien temps per avaluar com els afectava el pacte, que preveia la possibilitat de fer recol·locacions d'algun dels empleats a l'emplanta que l'empresa té al polígon d'en Puigverd de Palafolls. I finalment, el 2016, detenien a Riells l'autor de dos robatoris amb força a Palafolls. Els Mossos van detenir a finals d'aquella setmana un home de 29 anys de nacionalitat senegalesa i veí de Blanes com a presumpte autor de 6 delictes de robatori amb força al domicili, dos d'ells comesos al nostre poble. Els fets havien tingut lloc entre el 29 de juny i l'1 de juliol al migdia, quan Mossos van saber que s'havien produït dos robatoris amb força a domicilis del nostre poble. En tots dos casos, les víctimes es trobaven en aquells moments a casa i van poder veure el presumpte lladre. Gràcies a la descripció facilitada per les víctimes, la unitat d'investigació d'Arenys de Mar va identificar l'autor dels fets i va emetre un ordre de crida i captura. Aquell dimarts els Mossos van saber que en un carrer de la població de Riells i Viabrea unes persones tenien retinguda una persona mig al carrer. El jove havia entrat en una casa i s'havia endut joies, una motxilla i diners. Va ser sorprès per la mestressa de casa que, en veure'l, va demanar ajuda a crits.

0: És moment ara de connectar amb el nostre company, en Quim Serra, qui té tots els detalls, com sempre, de la previsió meteorològica per avui i també per la jornada de demà. Hola, Quim, bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. Avui, jornada que ve marcada per un augment de la inestabilitat. Aquest matí predominarà el sol, però al llarg d'aquest migdia veurem com creixen nuvolades i aquesta tarda s'esperen xàfecs de caire tempestós que podran afectar qualsevol punt de la comarca, però que creiem seran més destacables al centre i al sud del Maresme. Com més cap al nord, menys possibilitat de precipitació, tot i que també arribarà algun xàfec. Per la seva banda, els vents bufaran fluixos de mar cap a terra, la situació marítima dominada pel marejol i avui les temperatures es baixen una mica, de moment poca cosa, de cara demà aquest descens serà molt més evident. Demà tindrem màximes i mínimes clarament més baixes. Encara amb restes de núvols al matí, no descartem que es pugui escapar encara algun petit xàfec molt puntual arran de mar, després millorarà i el sol s'anirà imposant. Un sol que ens acompanyarà també de cara al cap de setmana, tant dissabte com diumenge. Ha de predominar l'ambient assolellat i unes temperatures que dissabte pugen, diumenge podrien baixar lleugerament. En qualsevol cas, són petites oscil·lacions des d'una situació que avui ens tornarà a portar temperatures força càlides, però almenys demà ens portarà un respir amb temperatures clarament més baixes i a veure què passarà aquesta tarda amb aquestes precipitacions que també podrien regar una mica els boscos aquí al Maresme.
0: Moltíssimes gràcies, Quim.

0: titulars quines han estat les notícies d'aquesta jornada. Els veïns de Palafolls refermen la seva lluita contra la benzinera del carrer Passada i preparen la creació d'una plataforma. El col·lectiu d'afectats manté la seva posició frontal contra el projecte de Plenoil i ha presentat 17 al·legacions, incloent-hi informes jurídics i tècnics molt extensos que qüestionen el procediment administratiu. Tot i l'aturada de l'agost, els veïns treballen en la formalització d'una plataforma per evitar que el conflicte s'enquisti i protegir el seu model de poble. Actualment, el procés està a l'espera que serveis tècnics municipals analitzin tota la documentació legal que ha presentat el col·lectiu. I l'aigua de Marreixac continua sense ser apta pel consum a causa de la presència de PFAS per sobre dels límits. Les darreres analítiques realitzades a la urbanització mostren nivells que superen el llindar de 0,1 permès per la normativa, fet que manté la prohibició de beure o cuinar amb aigua de l'aixeta. Els veïns critiquen la gestió comunicativa de la crisi i les dificultats logístiques per recollir l'aigua de la cuba, que només passa un cop de setmana en aquella zona, en horari de matí. La situació d'incertesa s'ha estès a l'urbanització també de Masmora, on també s'han detectat superacions als seus pous, obligant l'Ajuntament de Tordera a ampliar les restriccions. I avui també hem parlat de la nau d'entitats, perquè l'Ajuntament ha adjudicat el nou contractat de lloguer de la nau d'entitats que seguirà ubicada al polígon de Can Baltasar. El consistori ha signat un nou acord amb l'empresa amb qui ja tenia el contracte per la permanència del servei en les instal·lacions actuals durant un període inicial de 2 anys, prorrogables fins a 4. La nau de més de 1.000 metres quadrats mantindrà la seva doble funcionalitat: un espai cultural per tallers i assajos d'entitats i un àmbit logístic de magatzem per la brigada i també per Protecció Civil. I Blana recupera aquest diumenge la històrica cronoescalada del Castell de Sant Joan després de 10 anys d'absència. La competició, que arriba a la seva 43a edició com a memorial pasqual Orna, es tornarà a disputar amb un traçat renovat que s'iniciarà a la Font Gòtica i acabarà al cim del castell. Els organitzadors han plantejat un format de cursa que suma els temps d'una sortida en grup per categories i una contrarrellotge individual per decidir els guanyadors finals. La prova, que va deixar de celebrar-se el 2016, compta amb el suport de la Federació Catalana de Ciclisme i ha estat impulsada per diversos ciclistes locals per recuperar una tradició esportiva emblemàtica. Fins aquí l'informatiu d'aquest dijous 6 d'agost del 2026. Us ha acompanyat Melina Morilla. Com sempre, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Recordeu que totes aquestes notícies les teniu disponibles a la nostra plana web, a Instagram, a Facebook, a Telegram i també al nostre canal de WhatsApp. Nosaltres, com sempre, tornem demà divendres, amb més informació. Que vagi molt bé.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

Aquí comença The Gorra Express. Música, informació, concursos, premis. El The Gorra Express amb Ràdio Palafolls. Benvinguts.

0: Els veïns de Palafoll refermen la seva lluita contra la benzinera del carrer Passada i preparen la creació d'una plataforma. El conflicte per la instal·lació d'una estació de servei de plen oil al centre de Palafolls entra en una nova fase després del tancament del període d'exposició pública. David Melgar, portaveu dels veïns afectats, ha confirmat en declaracions a Ràdio Palafolls que, malgrat l'aturada administrativa de l'agost, el col·lectiu manté la seva oposició frontal contra aquesta benzinera.
1: Entendemos de que es un proyecto que lo más importante para nosotros es un tema de salud, un modelo de pueblo, las molestias que se ocasionan. Entonces sí, vamos a ir hasta el final, no sabemos hasta dónde llegaremos. Cuando llegaremos, sí lo sabemos, cuando en el momento en que se pare, en el momento en que se pare todo, pues se llegue a un acuerdo o lo que sea, pues nosotros llegaremos hasta ahí. De hecho, tenemos muchos escenarios encima de la mesa y estamos trabajando en otros escenarios posibles, o sea que de aquí nosotros seguiremos a la nuestra y defendemos nuestros derechos de que no queremos en la soledad y no la queremos y estaremos estamos en esta.
0: Perfecto.
1: Igual que desde el primer día, o sea que esto no ha variado.
0: Actualment el procés es troba en un moment d'impàs a l'espera que els serveis tècnics municipals analitzin i responguin les 17 al·legacions presentades fins al 23 de juliol. Entre aquestes esmenes destaca l'informe jurídic de 37 pàgines que qüestiona el procediment administratiu i un informe tècnic d'un arquitecte de 77 pàgines. Aquesta ofensiva també se suma al ressò social aconseguit amb el lliurament de 2.238 signatures i diverses mobilitzacions ciutadanes. Des del col·lectiu s'ha criticat la tramitació de l'Ajuntament a Sabadell veuran que s'ha posat el carro davant dels bous en no haver executat un projecte de reparcel·lació del solar abans d'inicial de la benzinera. Melgar aclareix que no és una crítica a l'equip de govern, sinó a l'Ajuntament com a ens, on consideren que algú s'ha equivocat en el procediment. Lluny de relaxar-se, els veïns treballen ara en la creació formal d'una plataforma contra la benzinera. Tot i la determinació de seguir lluitant, el col·lectiu insisteix que la millor solució continua sent la permuta de terrenys proposada inicialment. Segons Melgar, aquesta via de consens és fonamental per evitar que el conflicte s'enquisti.
1: Sí que tenemos pensado hacer alguna actividad, pero tenemos que hacer un paso previo que todavía no está hecho y que ya nos hemos puesto manos a la obra, y es que queremos crear una plataforma de vecinos contra la solenera, ¿no? Este paso no hemos podido dar porque, como bien sabéis, teníamos 45 días para presentar las alegaciones. Hemos priorizado el presentar las alegaciones sobre el tema de la creación de esta plataforma. Ya se han presentado las alegaciones, podemos descansar en este tour de force que hemos hecho durante 45 días, podemos tomarnos un ligero relax hasta que tengamos contestación de las mismas, y a partir de aquí estamos centrando los esfuerzos en crear esta plataforma.
0: L'objectiu final del col·lectiu continua sent aturar la instal·lació, la ubicació actual, per protegir el benestar i el model de poble, i es mostren oberts a seure amb qualsevol de les parts per aclarir els punts necessaris.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: De nou, aquesta tarda de dijous toca jugar al de gorra express, com sempre i com mana la tradició. Solucionem abans el repte de gorra d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc dues entrades per anar al festival Micròmetre de Santa Susana, que celebrarà a principis de setembre, per anar a veure la proposta teatral Ocells. Només per dir-nos com s'anomena de forma col·loquial als castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Doncs bé, eren els maduixots i en aquest cas un guanyador. En Ferran Galán, que s'emporta aquestes dues entrades per anar al Micròmetre, a Santa Susana. Felicitats, Ferran. Nosaltres ara ja encarem el repte d'aquesta tarda de dijous, quan hi ha en joc dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. I ens situem, atenció, que bé pregunta. Parlem de l'univers dels jocs de taula tradicionals. D'aquells que tots, tard o d'hora, hi hem jugat. Us explico. Volem que ens diguis el nom d'un joc de taula que de ben segur et sonarà. Un joc de taula que consisteix bàsicament en saber qui ha estat l'assassí, a quina habitació de la mansió l'ha matat i amb quina arma. Un joc tradicional que té un nom tant en català com en castellà i que tots hi hem jugat. Parlo d'un joc de taula, que normalment és una mansió i l'objectiu final és saber qui és l'assassí, en quina habitació l'ha matat, amb quina arma l'ha matat, en qüestions de deduccions, de preguntes i de teories. Vaja, jo crec que m'he explicat prou bé, però com es diu aquest joc de taula? Digue'ns la resposta i en joc, dues entrades al Marineland.
2: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
3: De gorra express.
4: Quatre hores de música sense interrupcions. L'entreteniment que t'interessa i els premis més refrescants. Cada tarda, de 4 a 8, a Ràdio Palafolls i a radiopalafolls.cat.
5: Gaudeix del estiu. Cada dia amb Ràdio Palafolls.

0: primer pis. Més informació al 93 762 0043
1: o a palafolls.cat.
0: L'Ajuntament al teu servei.
2: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
4: Senzillament som així i ens agrada.

0: No t'ho perdis.
1: Dijous 6 d'agost. Repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi, a Palafolls, destacant que aquests dies podeu visitar l'exposició Escac i Mat. La trobareu al MIT, a l'Escola de Música i Dansa, fins al pròxim 31 d'agost, una nova exposició de Fic Blanes. Per cert, parlant de Fic Blanes, s'uneix amb la FEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls, per celebrar aquest mes d'agost, el Dia Mundial de la Fotografia. I ho farà amb una nova campanya de la FEP, que porta per títol Busca el logo amagat. Haureu de trobar el logo amagat de la FEP amb les diferents exposicions fotogràfiques que trobareu als aparadors dels comerços associats. Podreu guanyar 3 xecs de 100 euros. Les instruccions les trobareu a Instagram. La campanya comença el pròxim 10 d'agost.
0: No t'ho perdis.
1: Busquem més activitats culturals ara a Malgrat de Mar, que tot just avui comença amb els actes de la Festa Major de Sant Roc. Demà tindrem, per exemple, el torneig de dominó a Can Campassol a partir de 2:15 del matí. O també la Festa Holi, que organitza el Club Patinatge de Malgrat de Mar a la plaça de Xesco Boix a partir de les 5 de la tarda. Òbviament, al vespre és el torn del sopar popular i també del pregó. Aquest pregó que es farà al Parc Francesc Macià a partir de les 10 del vespre i després hi haurà l'actuació del grup de teatre Germanó, que oferirà l'espectacle Broadway Sant Roc. Ja de cara al cap de setmana hi haurà diferents activitats en motiu d'aquesta festa major, com per exemple el taller i la volada d'estels, que es farà el dissabte a partir de les 9 del matí a la platja de Malgrat Centre, la campanya de donació de sang també al Parc de Can Campassol, o la trobada de gegants que començarà a les 5 de la tarda dissabte a l'Avinguda del Bon Pastor.
0: No t'ho perdis.
1: A la nit és el moment de la 29a nit de la sardana a partir de les 9 del vespre al Parc de Can Campassol o el tradicional correfoc a partir de 2:15 amb l'inici de la tabalada al Camí del Pla. Un munt d'activitats aquests dies a la nostra comarca. Repassem també les propostes de Pineda, perquè aquest divendres l'Estiueja't porta a Los Mejores, una proposta amb versions de pop espanyol que començarà a les 10 del vespre a l'espai de Can Balat, i el cap de setmana és el torn per als artistes pinedencs. Dissabte, per exemple, amb la Dixieland Quartet a les 8 del vespre a la plaça de Sant Pere Pescador. I diumenge, l'actuació del pinedenc Gustavo Jiménez serà també a les 8 del vespre a la plaça del Mar. Destacarem de Calella també altres propostes, com per exemple la Nit Blanca de l'Atzoc, que es farà al Passeig de Manuel Puigvert el pròxim 8 d'agost a partir de 8:45 del vespre, o també concerts dins el NEC. Demà divendres és el torn de l'Andrea Motis, i el dissabte el Vespreig amb la Social per Major de 30 anys.
0: No t'ho perdis.
1: Si busqueu activitats d'estiu, òbviament hem de destacar les activitats també a Tordera. Dins la programació del Tordera Festiu d'aquest cap de setmana, destacarem demà divendres a les 10 del vespre audició de sardanes amb la Copla Mediterrània, serà a la plaça de l'Església, organitzat per l'associació La Nostra Dansa. O també demà passat balls tradicionals amb el grup Víctor Pedrol i els acordionistes, serà a la plaça de l'Església a partir de les 10 del vespre. I acabarem parlant de les propostes culturals a Blanes. Aquest cap de setmana hi ha la festa cubana de l'associació Àmia, que es farà a partir de les 6 de la tarda a la plaça dels Països Catalans. A part, també hi haurà proposta de circ. Serà el passeig de dintre, davant de la Casa del Poble, aquest dissabte amb Liemna, una proposta que surt del treball als barris per nens i nenes a partir de 8 anys. I recordar-vos també que avui és dijous de música en viu organitzat per l'Associació Gastronòmica de la plaça Nostra Senyora del Vilar a partir de 8:45 del vespre, i actuarà Marc Anglerí.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: De nou, aquesta tarda de dijous toca jugar al de gorra express, com sempre i com mana la tradició. Solucionem abans el repte de gorra d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc dues entrades per anar al festival Micròmetre de Santa Susana, que celebrarà a principis de setembre, per anar a veure la proposta teatral Ocells. Només per dir-nos com s'anomena de forma col·loquial els castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Doncs bé, eren els maduixots i en aquest cas un guanyador. En Ferran Galán, que s'emporta aquestes dues entrades per anar al Micròmetre, a Santa Susana. Felicitats, Ferran. Nosaltres ara ja encarem el repte d'aquesta tarda de dijous, quan hi ha en joc dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. I ens situem, atenció, que bé pregunta. Parlem de l'univers dels jocs de taula tradicionals. D'aquells que tots, tard o d'hora, hi hem jugat. Us explico. Volem que ens diguis el nom d'un joc de taula que de ben segur et sonarà. Un joc de taula que consisteix bàsicament en saber qui ha estat l'assassí, a quina habitació de la mansió l'ha matat i amb quina arma. Un joc tradicional que té un nom tant en català com en castellà i que tots hi hem jugat. Parlo d'un joc de taula, que normalment és una mansió i l'objectiu final és saber qui és l'assassí, en quina habitació l'ha matat, amb quina arma l'ha matat, en qüestions de deduccions, de preguntes i de teories. Vaja, jo crec que m'he explicat prou bé, però com es diu aquest joc de taula? Digue'ns la resposta i en joc dues entrades al Marineland.
2: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 0453. 93 762 0453. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
1: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
1: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
1: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
1: Fusteries...
0: I de Ràdio Palafolls.
1: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
3: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
2: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
3: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
2: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.

0: La nau d'entitats mantindrà la seva ubicació actual al polígon de Can Baltasar. L'Ajuntament ha adjudicat oficialment el nou contracte de lloguer de la nau d'entitats, confirmant que el servei es continuarà prestant a les mateixes instal·lacions on s'ha ubicat durant els últims anys. Després d'obrir un concurs públic per l'exhauriment de l'anterior arrendament, el consistori ha signat el nou acord amb l'empresa patrimonial d'Altor S.A., propietària de la nau situada al polígon industrial de Can Baltasar. El nou contracte ha entrat en vigor el passat 2 d'agost. L'adjudicació té una durada inicial de 2 anys, tot i que preveu la possibilitat d'establir 2 pròrrogues anuals més, allargant la permanència en aquest espai fins a un màxim de 4 anys més. A nivell econòmic, la licitació referma la política de contenció de les despeses iniciada el 2021. La renda mensual s'ha fixat en 3.000 euros per la primera anualitat i pujarà fins als 3.250 durant la segona. En el cas que s'esgotin les pròrrogues fins al quart any, el lloguer escalaria progressivament fins als 4.000 euros mensuals. La nau, ubicada al quilòmetre 2,2 de la B968, compta amb una superfície total construïda de 1.049 metres quadrats. L'espai està distribuït en una planta baixa de 560 metres quadrats, un altell de 350 metres quadrats i una zona de magatzem de 340, a més de disposar també d'una superfície exterior de 1.000 metres quadrats. L'edifici continuarà dividit en 2 àmbits per donar resposta a les necessitats municipals. D'una banda, l'àmbit cultural, destinat a l'activitat de les entitats del poble amb espais per tallers o assajos, i d'altra banda, l'àmbit logístic, amb una zona de magatzem amb accessos per camions per allotjar el material de la brigada municipal i servir de base per protecció civil.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: De nou, aquesta tarda de dijous toca jugar al de gorra express, com sempre i com mana la tradició. Solucionem abans el repte de gorra d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc dues entrades per anar al festival Micròmetre de Santa Susana, que celebrarà a principis de setembre, per anar a veure la proposta teatral Ocells. Només per dir-nos com s'anomena de forma col·loquial als castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Doncs bé, eren els maduixots i en aquest cas un guanyador. En Ferran Galán, que s'emporta aquestes dues entrades per anar al Micròmetre, a Santa Susana. Felicitats, Ferran. Nosaltres ara ja encarem el repte d'aquesta tarda de dijous, quan hi ha en joc dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. I ens situem. Atenció, que bé pregunta. Parlem de l'univers dels jocs de taula tradicionals. D'aquells que tots, tard o d'hora, hi hem jugat. Us explico. Volem que ens diguis el nom d'un joc de taula que de ben segur et sonarà. Un joc de taula que consisteix bàsicament en saber qui ha estat l'assassí, a quina habitació de la mansió l'ha matat i amb quina arma. Un joc tradicional que té un nom tant en català com en castellà i que tots hi hem jugat. Parlo d'un joc de taula, que normalment és una mansió i l'objectiu final és saber qui és l'assassí, en quina habitació l'ha matat, amb quina arma l'ha matat, en qüestions de deduccions, de preguntes i de teories. Vaja, jo crec que m'he explicat prou bé, però com es diu aquest joc de taula? Digue'ns la resposta i en joc dues entrades al Marineland.
2: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Sala d'exposicions del Música i Dansa.
1: El MIT no és només la nostra Escola Municipal de Música i Dansa. També és la sala d'exposicions més dinàmica del nostre municipi. Cada mes, les parets de la nau central acullen exposicions de fotografies, pintures i escultures obertes a tothom i gratuïtes. Totes les exposicions es poden visitar de 5 de la tarda fins a les 10 del vespre. El MIT és també el Centre Cultural de Palafolls. Ens trobaràs a la plaça del Fòrum Palatiolo. Més informació al 93 762 0043
0: o a palafolls.cat.
1: L'Ajuntament al teu servei.
2: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic. A Ràdio Palafolls, la informació és el primer.
3: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
4: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost també hem incorporat dos agents.
5: Recuperat un rellotge valorat, de fet, amb 34.700 euros de la marca Rolex.
6: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: De nou, aquesta tarda de dijous toca jugar al de gorra express, com sempre i com mana la tradició. Solucionem abans el repte de gorra d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc dues entrades per anar al festival Micròmetre de Santa Susana, que celebrarà a principis de setembre, per anar a veure la proposta teatral Ocells. Només per dir-nos com s'anomena de forma col·loquial els castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Doncs bé, eren els maduixots i en aquest cas un guanyador. En Ferran Galán, que s'emporta aquestes dues entrades per anar al Micròmetre, a Santa Susana. Felicitats, Ferran. Nosaltres ara ja encarem el repte d'aquesta tarda de dijous, quan hi ha en joc dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. I ens situem, atenció, que bé pregunta. Parlem de l'univers dels jocs de taula tradicionals. D'aquells que tots, tard o d'hora, hi hem jugat. Us explico. Volem que ens diguis el nom d'un joc de taula que de ben segur et sonarà. Un joc de taula que consisteix bàsicament en saber qui ha estat l'assassí, a quina habitació de la mansió l'ha matat i amb quina arma. Un joc tradicional que té un nom tant en català com en castellà i que tots hi hem jugat. Parlo d'un joc de taula, que normalment és una mansió i l'objectiu final és saber qui és l'assassí, en quina habitació l'ha matat, amb quina arma l'ha matat, en qüestions de deduccions, de preguntes i de teories. Vaja, jo crec que m'he explicat prou bé, però com es diu aquest joc de taula? Digue'ns la resposta i en joc dues entrades al Marineland.
2: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De gorra.

0: Bars, ferreteries, lampisteries...
1: A Palafolls hi tenim de tot.
0: Objectes de regal, roba íntima...
1: Per què marxar a fora?
0: Carnisseries, forns de pa...
1: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
0: Dolços, restaurants...
1: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
0: Fusteries...
1: I de Ràdio Palafolls.
0: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies, botigues de...
2: 608-74-0404. Anota el telèfon de la policia local de Palafolls. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Per a qualsevol incidència o emergència, 608-74-0404. Per notificar moviments sospitosos, per fer denúncies o per sol·licitar la presència policial, 608-74-0404 o el 112.
3: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web? Visita el portal radiopalafolls.cat i sigues un mes a Ràdio Palafolls.
4: Ah. 107.7 FM.
5: Ràdio Palafolls.

0: Els veïns de Palafolls refermen la seva lluita contra la benzinera del carrer Passada i preparen la creació d'una plataforma. El conflicte per la instal·lació d'una estació de servei de Plenoil al centre de Palafolls entra en una nova fase després del tancament del període d'exposició pública. David Melgar, portaveu dels veïns afectats, ha confirmat en declaracions a Ràdio Palafolls que, malgrat l'aturada administrativa de l'agost, el col·lectiu manté la seva oposició frontal contra aquesta benzinera.
1: Entendem que es un proyecto que lo más importante para nosotros es un tema de salud, un modelo de pueblo, las molestias que nos ocasionan. Entonces sí, vamos a ir hasta el final, no sabemos hasta dónde llegaremos. Cuando llegaremos sí lo sabemos, cuando el momento en que se pare, en el momento en que se pare todo, pues o se llegue a un acuerdo o lo que sea, pues nosotros llegaremos hasta ahí. De hecho, tenemos muchos escenarios encima de la mesa y estamos trabajando en esos dos escenarios posibles, o sea que aquí nosotros seguiremos a la nuestra y defendemos nuestros derechos de que no queremos en la soledad y no la queremos y estaremos estamos en esta.
0: Perfecto.
1: Igual que desde el primer día, o sea que esto no ha variado.
0: Actualment el procés es troba en un moment d'impàs a l'espera que els serveis tècnics municipals analitzin i responguin les 17 al·legacions presentades fins al 23 de juliol. Entre aquestes esmenes destaca l'informe jurídic de 37 pàgines que qüestiona el procediment administratiu i un informe tècnic d'un arquitecte de 77 pàgines. Aquesta ofensiva també s'assuma al ressò social aconseguit amb el lliurament de 2.238 signatures i diverses mobilitzacions ciutadanes. Des del col·lectiu s'ha criticat la tramitació de l'Ajuntament a que s'ha posat el carro davant dels bous en no haver executat un projecte de reparcel·lació del solar abans d'inicial de la benzinera. Melgar aclareix que no és una crítica a l'equip de govern, sinó a l'Ajuntament com a ens, on consideren que algú s'ha equivocat en el procediment. Lluny de relaxar-se, els veïns treballen ara en la creació formal d'una plataforma contra la benzinera. Tot i la determinació de seguir lluitant, el col·lectiu insisteix que la millor solució continua sent la permuta de terrenys proposada inicialment. Segons Melgar, aquesta via de consens és fonamental per evitar que el conflicte s'enquisti.
1: Sí que tenemos pensado hacer alguna actividad, pero tenemos que hacer un paso previo que todavía no está hecho y que ya nos hemos puesto manos a la obra, y es que queremos crear una plataforma de vecinos contra la gasolinera, ¿no? Este paso no hemos podido dar pues porque, como bien sabéis, teníamos 45 días para presentar las alegaciones. Hemos priorizado el presentar las alegaciones sobre el tema de la creación de esta plataforma. Ya se han presentado las alegaciones, podemos descansar en este tour de force que hemos hecho durante 45 días, podemos tomarnos un ligero relax hasta que tengamos contestación de las mismas, y a partir de aquí estamos centrando nuestros esfuerzos en crear esta plataforma.
0: L'objectiu final del col·lectiu continua sent aturar la instal·lació i la ubicació actual per protegir el benestar i el model de poble, i es mostren oberts a seure amb qualsevol de les parts per aclarir els punts necessaris.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: This is Taylor Swift and this is my new single, The Fate of Ophelia.
2: The Fate of Ophelia.
3: Ràdio Palafolls.

0: La Morra Express.
1: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
2: De nou, aquesta tarda de dijous toca jugar al de gorra express, com sempre i com mana la tradició. Solucionem abans el repte de gorra d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc dues entrades per anar al Festival Micròmetre de Santa Susana, que celebrarà a principis de setembre, per anar a veure la proposta teatral Ocells. Només per dir-nos com s'anomena de forma col·loquial als castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Doncs bé, eren els maduixots i en aquest cas un guanyador. En Ferran Galán, que s'emporta aquestes dues entrades per anar al Micròmetre, a Santa Susana. Felicitats, Ferran. Nosaltres ara ja encarem el repte d'aquesta tarda de dijous, quan hi ha en joc dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. I ens situem. Atenció, que bé pregunta. Parlem de l'univers dels jocs de taula tradicionals. D'aquells que tots, tard o d'hora, hi hem jugat. Us explico. Volem que ens diguis el nom d'un joc de taula que de ben segur et sonarà. Un joc de taula que consisteix bàsicament en saber qui ha estat l'assassí, a quina habitació de la mansió l'ha matat i amb quina arma. Un joc tradicional que té un nom tant en català com en castellà i que tots hi hem jugat. Parlo d'un joc de taula, que normalment és una mansió i l'objectiu final és saber qui és l'assassí, en quina habitació l'ha matat, amb quina arma l'ha matat, en qüestions de deduccions, de preguntes i de teories. Vaja, jo crec que m'he explicat prou bé. Però com es diu aquest joc de taula? Digue'ns la resposta i en joc dues entrades al Marineland.
3: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607-64-65-66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607-64-65-66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.
0: De gorra express.
4: Quatre hores de música sense interrupcions. L'entreteniment que t'interessa i els premis més refrescants. Cada tarda, de 4 a 8, a Ràdio Palafolls i a radiopalafolls.cat.
5: Gaudeix de l'estiu cada dia amb Ràdio Palafolls.

0: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora.

0: del que escoltes, recorda que això és
1: Ràdio Palafolls.
0: Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
1: Escoltes
0: Ràdio Palafolls, el 107.7
1: FM.

0: Busquem-hi, triem els èxits de sempre.
1: Busquem-hi, triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: verá qué chévere.
1: No t'ho perdis.
2: Dijous, 6 d'agost, repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi, a Palafolls, destacant que aquests dies podeu visitar l'exposició Escac i Mat. La trobareu al MIT, a l'Escola de Música i Dansa, fins al pròxim 31 d'agost, una nova exposició de FIC Blanes. Per cert, parlant de FIC Blanes, s'uneix amb la FEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls, per celebrar aquest mes d'agost, el Dia Mundial de la Fotografia. I ho farà amb una nova campanya de la FEP, que porta per títol Busca el logo amagat. Haureu de trobar el logo amagat de la FEP amb les diferents exposicions fotogràfiques que trobareu als aparadors dels comerços associats. Podreu guanyar 3 xecs de 100 euros. Les instruccions les trobareu a Instagram. La campanya comença el pròxim 10 d'agost.
1: No t'ho perdis.
2: Busquem més activitats culturals ara a Malgrat de Mar, que tot just avui comença amb els actes de la Festa Major de Sant Roc. Demà tindrem, per exemple, el torneig de dominó a Can Campassol a partir de 2:15 del matí. O també la Festa Holi, que organitza el Club Patinatge de Malgrat de Mar a la plaça de Xesco Boix a partir de les 5 de la tarda. Òbviament, al vespre és el torn del sopar popular i també del pregó. Aquest pregó que es farà al Parc Francesc Macià a partir de les 10 del vespre i després hi haurà l'actuació del grup de teatre Germanó, que oferirà l'espectacle Broadway Sant Roc. Ja de cara al cap de setmana hi haurà diferents activitats en motiu d'aquesta Festa Major, com per exemple el taller i la volada d'estels, que es farà el dissabte a partir de les 9 del matí a la platja de Malgrat Centre, la campanya de donació de sang també al Parc de Can Campassol, o la trobada de gegants que començarà a les 5 de la tarda dissabte a l'Avinguda del Bon Pastor.
1: No t'ho perdis.
2: A la nit és el moment de la 29a nit de la sardana a partir de les 9 del vespre al Parc de Can Campassol, o el tradicional correfoc a partir de 9:15 amb l'inici de la tabalada al Camí del Pla. Un munt d'activitats aquests dies a la nostra comarca. Repassem també les propostes de Pineda, perquè aquest divendres l'Estiueja't porta a Los Mejores, una proposta amb versions de pop espanyol que començarà a les 10 del vespre a l'espai de Can Balat, i el cap de setmana és el torn per als artistes pinedencs. Dissabte, per exemple, amb la Dixieland Quartet a les 8 del vespre a la plaça de Sant Pere Pescador. I diumenge, l'actuació del pinedenc Gustavo Jiménez serà també a les 8 del vespre a la plaça del Mar. Destacarem de Calella també altres propostes, com per exemple la Nit Blanca de l'Atzoc, que es farà al Passeig de Manuel Puigverd el pròxim 8 d'agost a partir de 9:15 del vespre, o també concerts dins el NEC. Demà divendres és el torn de l'Andrea Motis, i el dissabte el vespreig amb la Social per Major de 30 anys.
1: No t'ho perdis.
2: Si busqueu activitats d'estiu, òbviament hem de destacar les activitats també a Tordera. Dins la programació del Tordera Festiu d'aquest cap de setmana, destacarem demà divendres a les 10 del vespre, audició de sardanes amb la Copla Mediterrània, serà a la plaça de l'Església, organitzat per l'associació La Nostra Dansa. O també demà passat, balls tradicionals amb el grup Víctor Pedrol i els acordionistes, serà a la plaça de l'Església a partir de les 10 del vespre. I acabarem parlant de les propostes culturals a Blanes. Aquest cap de setmana hi ha la Festa Cubana de l'Associació Àmia, que es farà a partir de les 6 de la tarda a la plaça dels Països Catalans. A part, també hi haurà proposta de circ. Serà el passeig de dintre, davant de la Casa del Poble, aquest dissabte amb Liemna, una proposta que surt del treball als barris per nens i nenes a partir de 8 anys. I recordar-vos també que avui és dijous de música en viu organitzat per l'Associació Gastronòmica de la plaça Nostra Senyora del Vilar a partir de 9:15 del vespre, i actuarà Marc Anglerí.
1: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
3: Més informació, més música, més entreteniment. Ràdio Palafolls.

0: La Guerra Express.
1: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
2: De nou, aquesta tarda de dijous toca jugar al de gorra express, com sempre i com mana la tradició. Solucionem abans el repte de gorra d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc dues entrades per anar al festival Micròmetre de Santa Susana, que celebrarà a principis de setembre, per anar a veure la proposta teatral Ocells. Només per dir-nos com s'anomena de forma col·loquial als castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Doncs bé, eren els maduixots i en aquest cas un guanyador. En Ferran Galán, que s'emporta aquestes dues entrades per anar al Micròmetre, a Santa Susana. Felicitats, Ferran. Nosaltres ara ja encarem el repte d'aquesta tarda de dijous, quan hi ha en joc dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. I ens situem. Atenció, que bé pregunta. Parlem de l'univers dels jocs de taula tradicionals. D'aquells que tots, tard o d'hora, hi hem jugat. Us explico. Volem que ens diguis el nom d'un joc de taula que de ben segur et sonarà. Un joc de taula que consisteix bàsicament en saber qui ha estat l'assassí, a quina habitació de la mansió l'ha matat i amb quina arma. Un joc tradicional que té un nom tant en català com en castellà i que tots hi hem jugat. Parlo d'un joc de taula, que normalment és una mansió i l'objectiu final és saber qui és l'assassí, en quina habitació l'ha matat, amb quina arma l'ha matat, en qüestions de deduccions, de preguntes i de teories. Vaja, jo crec que m'he explicat prou bé. Però com es diu aquest joc de taula? Digue'ns la resposta i en joc dues entrades al Marineland.
3: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon que heu de marcar per qualsevol emergència és el 112.
1: 112.
0: Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: Bars, ferreteries, lampisteries...
0: A Palafolls hi tenim de tot.
2: Objectes de regal, roba íntima...
0: Per què marxar a fora?
2: Carnisseries, forns de pa...
0: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
2: Dolços, restaurants...
0: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
2: Fusteries...
0: I de Ràdio Palafolls.
2: Perruqueries, agències de viatges, farmàcies...
3: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos? Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu. Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat. 5.000 oients esperen conèixer't. A què esperes tu? Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
4: Triem la millor música només per tu.
5: Èxits.
4: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls.

0: La nau d'entitats mantindrà la seva ubicació actual al polígon de Can Baltasar. L'Ajuntament ha adjudicat oficialment el nou contracte de lloguer de la nau d'entitats, confirmant que el servei es continuarà prestant a les mateixes instal·lacions on s'ha ubicat durant els últims anys. Després d'obrir un concurs públic per l'exhauriment de l'anterior arrendament, el consistori ha signat el nou acord amb l'empresa patrimonial d'Altor S.A., propietària de la nau situada al polígon industrial de Can Baltasar. El nou contracte ha entrat en vigor el passat 2 d'agost. L'adjudicació té una durada inicial de 2 anys, tot i que preveu la possibilitat d'establir 2 pròrrogues anuals més, allargant la permanència en aquest espai fins a un màxim de 4 anys més. A nivell econòmic, la licitació referma la política de contenció de les despeses iniciada el 2021. La renda mensual s'ha fixat en 3.000 euros per la primera anualitat i pujarà fins als 3.250 durant la segona. En el cas que s'esgotin les pròrrogues fins al quart any, el lloguer escalaria progressivament fins als 4.000 euros mensuals. La nau, ubicada al quilòmetre 2,2 de la B968, compta amb una superfície total construïda de 1.049 metres quadrats. L'espai està distribuït en una planta baixa de 560 metres quadrats, un altell de 350 metres quadrats i una zona de magatzem de 340, a més de disposar també d'una superfície exterior de 1.000 metres quadrats. L'edifici continuarà dividit en 2 àmbits per donar resposta a les necessitats municipals. D'una banda, l'àmbit cultural, destinat a l'activitat de les entitats del poble, amb espais per tallers o assajos, i d'altra banda, l'àmbit logístic, amb una zona de magatzem amb accessos per camions per allotjar el material de la brigada municipal i servir de base per protecció civil.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: De nou, aquesta tarda de dijous toca jugar al de gorra express, com sempre i com mana la tradició. Solucionem abans el repte de gorra d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc dues entrades per anar al festival Micròmetre de Santa Susana, que celebrarà a principis de setembre, per anar a veure la proposta teatral Ocells. Només per dir-nos com s'anomena de forma col·loquial als castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Doncs bé, eren els maduixots i en aquest cas un guanyador. En Ferran Galán, que s'emporta aquestes dues entrades per anar al Micròmetre, a Santa Susana. Felicitats, Ferran. Nosaltres ara ja encarem el repte d'aquesta tarda de dijous, quan hi ha en joc dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. I ens situem, atenció, que bé pregunta. Parlem de l'univers dels jocs de taula tradicionals. D'aquells que tots, tard o d'hora, hi hem jugat. Us explico. Volem que ens diguis el nom d'un joc de taula que de ben segur et sonarà. Un joc de taula que consisteix bàsicament en saber qui ha estat l'assassí, a quina habitació de la mansió l'ha matat i amb quina arma. Un joc tradicional que té un nom tant en català com en castellà i que tots hi hem jugat. Parlo d'un joc de taula, que normalment és una mansió i l'objectiu final és saber qui és l'assassí, en quina habitació l'ha matat, amb quina arma l'ha matat, en qüestions de deduccions, de preguntes i de teories. Vaja, jo crec que m'he explicat prou bé, però com es diu aquest joc de taula? Digue'ns la resposta i en joc dues entrades al Marineland.
2: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon. De gorra.

0: Connecta't amb l'Ajuntament de Palafolls. Busca'ns al Facebook, segueix-nos al Twitter i connecta't a palafolls.cat, el portal de l'Ajuntament a internet. Informació municipal, tràmits en línia, administració electrònica, ordenances, equipaments i serveis, l'agenda cultural i totes les regidories al teu abast. Estiga sempre al dia. Connecta amb l'Ajuntament de Palafolls.
1: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
2: Busques la millor manera de fer conèixer el teu negoci?
3: Aposta per la proximitat, la flexibilitat i la repercussió de Ràdio Palafolls. 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. A què esperes? Truca al 93 761 4701 o visita radiopalafolls.cat.

0: Posa atenció. Aquesta és la pregunta i el premi d'aquesta tarda.
1: De nou aquesta tarda de dijous toca jugar al de gorra express, com sempre i com mana la tradició. Solucionem abans el repte de gorra d'ahir a la tarda, quan hi havia en joc dues entrades per anar al festival Micròmetre de Santa Susana, que celebrarà a principis de setembre, per anar a veure la proposta teatral Ocells. Només per dir-nos com s'anomena de forma col·loquial als castellers de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Doncs bé, eren els maduixots i en aquest cas un guanyador. En Ferran Galán, que s'emporta aquestes dues entrades per anar al Micròmetre, a Santa Susana. Felicitats, Ferran. Nosaltres ara ja encarem el repte d'aquesta tarda de dijous, quan hi ha en joc dues entrades al Parc Aquàtic i Dofinari Marineland. I ens situem, atenció, que bé pregunta. Parlem de l'univers dels jocs de taula tradicionals. D'aquells que tots, tard o d'hora, hi hem jugat. Us explico. Volem que ens diguis el nom d'un joc de taula que de ben segur et sonarà. Un joc de taula que consisteix bàsicament en saber qui ha estat l'assassí, a quina habitació de la mansió l'ha matat i amb quina arma. Un joc tradicional que té un nom tant en català com en castellà i que tots hi hem jugat. Parlo d'un joc de taula, que normalment és una mansió i l'objectiu final és saber qui és l'assassí, en quina habitació l'ha matat, amb quina arma l'ha matat, en qüestions de deduccions, de preguntes i de teories. Vaja, jo crec que m'he explicat prou bé. Però com es diu aquest joc de taula? Digue'ns la resposta i en joc dues entrades al Marineland.
0: Ja pots participar al de gorra. Envia un missatge de WhatsApp al 607 64 65 66. Envia un correu electrònic a estiu@radiopalafolls.cat o deixa un missatge al contestador del 607 64 65 66. Indica nom, cognom, resposta i número de telèfon.